A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Radio Grande.

vida. Entre parets passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té pressa.

Entre parets conviu la soledat amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes a Net Sonora. Avui seguim aquí a Ferreries, en aquest Sonora de Ferreries, i tenim amb nosaltres en Miquel Roger Marquès, nascut el 1945. Hola, Miquel, com estàs?
2: Bé, bé.
1: Quin record d'infància, és que és primer te ven al cap, quin record d'infància seria el primer que te ven al cap ara?
2: Ui, el primer que em ven al cap és que jo, a casa nostra érem set, però n'hi havia tres, que eren, bueno, més o menys, el record és que el que anava a dir és que no tenia temps d'anar a jugar. I jo, les ganes d'anar a jugar. Sempre m'havia cuidat d'un germà o d'una germana i això és el record que tinc del lot, però bueno, jugàvem, però bueno, ja no és allò que es diu, estar llibre per fer el que vols.
1: A què jugàveu?
2: Mira, nosaltres estem al carrer Nou, que es diu Dian Febrer, bon i baix, anant de cap al migjorn, fa un puesto que fa les tres cantons. Li deien dita pue.
1: Què vol dir?
2: Que vol dir que mos agafàvem. Eren cinc que jugàvem. Ens donaven dita petit, així n'és, i deien dita pue, un, fins a les tres, i mullàvem. I cada un havia d'agafar un cap de cantó. I els que eren més llest tenien els quatre cas de cantó. I els que no eren tan llest quedaven mig. I llavors els nosaltres, per fer ballar aquell, bueno, ballar o destreu l'oi i fer-lo destalejar, nosaltres llavors els murs vinc de córrer. Per exemple, tu, vinga, vine de cap a jo, vine de cap a tu. Però que ell no ho sentigués. I fem això. I fins que un hagués fet despistat d'anar a Sènerva i els de mig ho hagués, clar, tot d'una esposa escat de cantó, allò ens queda aquell enmig. I això era el joc aquest, també jugava a pilota, a Mervils també, i els Mervils solien jugar en el pla de l'Eglésia, que hi ha un pont, que allà jugava a Mervils la canaleta, oi de... Com que fa un ribàs es va de passar empedrat es va i fa un poc de cap avall els mèrbils corrien. I allò, home, eren 4 o 5 que jugàvem, mullava un mèrbil una vegada, però em corria, s'anava, aquí el desturava. I fins que a vegades n'hi havia 9 o 10 i a vegades 15 o 16 mèrbils. I llavors i quan havia excavat era quan el Merville, un dels tants, per exemple, jo som el darrer, tirava en faria un. Llavors allò havia guanyat jo i tots els Merville eren meus. I llavors els arrollos, i mort i pam, jugàvem amb Merville també, i mort i pam era que anaves tirant un Merville. I el primer tirava, mullava el mèrbil, i aquell llavors ja anava a veure si el faria. No el faria, llavors el salte també anava a tirar, i si el faria, era mort. I si el mèrbil no havia anat gaire fora, que hi hagués un pam de distància, era mort i pam. Vol dir, tenien, aquell havia guanyat dos mèrbils. I això eren els jocs que més o menys que teníem. Dins el poble.
1: Què vol dir destalejar?
2: Bé, destalejar, no, tots, destalejar era, per exemple, que tinc que dir jo, no sé, ara vaig jo que aquest i t'ha dit pues, que estan en mig, que estan en mig, que ell sempre mirava els quatre cants de cantons i dos més anaven vius que aquells si feia així es canviaven, mos vint de canviar sempre, no podíem estar aturats. I clar, i d'estar ja vol dir que aquell millor corria i no hi era temps, és de mig, i això, més o menys, d'estar ja el lo. Pot tenir un altre nom, però Això era el típic nom que no ens de...
1: Destaletjar-lo, destaletjar.
2: Destaletjar, no vull dir, despistar-lo.
1: Despistar-lo,
2: no? Exacte. Però sí, separar-lo. Per nosaltres, allò ens ho dèiem, això.
1: On vas néixer?
2: Jo a Sant Triai, un lloc que es diu Sant Triai.
1: On és el lloc, aquest? Pa,
2: aquest lloc és anant de cap a Cala... Jo som mateix, cap a Cala Caldana. Hi ha una branca després de, del Gallo, qui pren, qui va a les pedreres de Vinicolsig. I aquest, i bon, més endins, hi havia el lloc, aquest, un casat polit, de vermell i so.
1: A què es dedicaven, ton pare i ta mare?
2: De pagesos.
1: Tota sa vida de pagesos?
2: Bé, mon pare uns anys va fer carabó i jornaler, però va fer més anys de pagès i llavors anaven de picar marines a fer carabó, que llavors es feia molt. Jo hi anava a vegades a... de ferreries mateix, ma mare mos preparava a dinar, i eren dos germans que feien feina dels concurs, i nosaltres duem el menjar d'un pare moltes vegades, de ferreries, fins a Sant Gabriel, qui so, no sé si devia haver 7 o 8 quilòmetres, o 10, tots solets, eh? Jo devia tenir 5 anys, salten de, o 6, salten tenia 5, dos germans i la neta per home i anàvem allà i no trobaven ningú per la carretera, no hi havia cotxos.
1: Fins quan vau viure en, a, en el lloc de Sant Triai?
2: Bé, jo vaig sortir aquí, troc que eren 3 anys que tenia, me sembla que eren els 3 anys que van sortir. Llavors se van quedar en el poble, que eren jocs aquests que fèiem. Jo me'n record molt poc de quan eren pagesos. No sé si els tenia els 3 anys o no sé.
1: I ton pare que es va dedicar en el poble?
2: De craboner, que es deim, o de jornaler.
1: I ta mare?
2: I ma mare ama de casa, perquè a vegades anava a fer qualque jornal, perquè eren 7 germans i tenia feina. Bé, mon pare no va viure molt d'anys, en el 62. Bé, jo, com aquell que diu, sempre li vaig conèixer malalt, que no, dies fa feina, dies no, i avui dia, i en el 62 m'esquia. Com que llavors no hi havia els medis que hi ha avui, anant a Barcelona i sol, i mira.
1: I vas anar a escola?
2: No.
1: Vas estudiar petit, o aprendre cosa?
2: No, de petit, aquí a Ferreries anaven a casa de monges, per allà per passar el temps. Eh? I jo, als 8 anys, ja no hi vaig anar a escola, als 7 o 8, vull dir. Vull dir, jo a casa de monges tampoc no havia après res, més coneixia un poc les lletres, es va... I, però no llegir no en sabia, coneixia les lletres, però llegia no sabia significar que volia dir, per exemple, una tira de llibre i això que... I això ha estat el que llavors, clar, vindrà la mili, demanar els certificats, i llavors tenia 17 anys i anàvem a escola, érem. Llavors estava llogat, als 9 anys ja em van llogar. I als 8 anys ja servava l'os de les ferreries davant ca nostra, hi havia un lloc que tenia dos os petits, i allà, mira, me donaven la baraneta i me van llogar, com el que de aquell temps era, mira, per menjar i barques. Això ho heu sentit. Per menjar i barques.
1: I significa?
2: Significa que no cobraves res. Quan tenies les barques esquinxades, te'n compraven unes i almenys menjaves, que és el necessari, llavors. Aquestes podran explicar bé també que et se fan.
1: I quan dius que te van llogar, quin tipus de feines te demanaven?
2: Bueno, vaig anar a un lloc que es ve i també tenien els lots petits, es ve, i me'n cuidava els lots i anar a encorralar. Saps què és encorralar?
1: Què és?
2: Anar a cercar els bens. Mullaven els bens, llavors, per munyir, i els vedells i això, cada dia, matí cada vespre munyia amb les mans, es ve, el que jo encara no en sabia, el que em vaig aprendre bastant bé. I doncs jo llavors mitjan cada vespre vés a encorralar els bens. Anava a cercar els bens per llavors triar els anyells. Saps què és triar els anyells? Que els separaven els anyells en les venes. Venes petits en les venes perquè en sol demà de matí vin de munyir les venes antes de mamar els anyells. I quan havia munyit les venes, llavors se mullaven els anyells, que mamassin i feien el dia, bueno, fins al cap vespre.
1: I recordes que feien en la llet de les venes?
2: Fogasses, mesclaven en la llet de les vaques, i feien fogasses.
1: I les fogasses els deixaven madurar o els venien fresques?
2: No, els venien aquí, com que hi havia muntanyers a Menorca, jo ho comprava quasi tot, per no dir tot, és l'únic que hi havia. No, no, i el venien fent la fogassa, fent la fogassa, i jo feia molt bo per formatjar. Me deien que tenia la mà molt bona, i hi havia aquí, i formatjaven, però no tenia la mà bona. I la qüestió és que feien les fogasses i feien migdia la premsa. Quan havia tret tot el suc de xerigot, la posaven en salera. I la salera hi feia, per exemple, li posàvem avui de matí, el cap vespre, quan havia fet del matí, posàvem dins la salera. I llavors, en sol demà matí, n'hi posàvem més i aquelles els giraven de banda. I llavors, ja quan els havíem girat dues vegades de banda, bona una, l'agafaven i la posaven en un canyés, que aixugasses, i això llavors cada 8 dies el pagès duu el formatge a vendre. I feien 8 dies. I llavors les fogasses que volien deixar fer per ells, perquè al lloc sempre hi havia formatge per menjar. Llavors sí, els assecaven, els posaven un canyés, no sé, cada quant es feien un pot net, els untaven de mantega i supos que avui també ho fan, és que el deixen fer, estava en vez de ser mantega, si una altra cosa. I llavors el formatge sec així durava estona, durava més d'un any.
1: A quin lloc és que te van llogar o que vas estar més anys?
2: Primer de tot vaig anar a Romet, per la tramuntana. I llavors, l'any venidor va anar a un altre lloc, que és aquí, és el migjornet, Sant Mercè de Dalt. I allò és un lloc gran. Havies de córrer i...
1: Recorda't la relació que tenien els lamos amb els senyors del lloc? Els vas veure qualque vegada per allà?
2: Sí.
1: Com era la relació?
2: I ves... bon dia tingui... Com va, que volen vostès, mam, que vol que li prepari un paner o això, sempre de vostè i de respecte, i nosaltres no érem res, no, nosaltres érem quatre gitaners de vores senyors.
1: I recordes qualque festa que se fes a Sant Mercè? Com eren les festes o les celebracions?
2: Allà, les festes que fèiem era... que llavors, clar, els pagesos o llocs, tots, tenien 3 sementers i cada any en sembraven un, perquè tenien 3 sementers, enguany en sembraven un, per la meva cadàver ja començaven a llaurar i antes de Nadal o per Nadal acabaven de sembrar blat i ordi. I quan havien segat, llavors, i batut a potes, me'n record que damunt d'alcera comptaven les bèsties que voltaven. I jo, que era xuxines, pujava quan havien girat cera, vull dir, cera era que el blac hi havia, vull dir, jo just estava escat damunt. I quan havien batut, llavors la festa que feien era les mesurades. Llavors, així amb els senyors, sí que feien festa allà dalt, del cera, i mesuràvem el blat allò un dia de festa, pels pagès i pels lamos.
1: Recordes si cantaven o, no. O glosaven?
2: No, no, no, allà no, perquè efectivament també és que passava, això dependia un poc del lloc i de les persones. Jo vaig tenir un conco que va estar allà també i feia qualque glosa. Es van però poques, però els pagesos no ho eren ni de cantar ni de gosar. Es va. Vull dir que no. Hi havia llocs que sí, llocs que sí. Això també dependia de les persones, això.
1: Què menjaven un dia de festa com aquest?
2: Un dia de festa, bon, fan la berneta, i la berneta, pels senyors també era bastant interessant, és que deixaven fer una botifarra o un cuixot, vaig sobrassar de bé, i formatge, i això era la berneta. I aigua fresca, si ho podien tenir.
1: I fins a quina edat vas estar llogat?
2: Jo me sembla que era fins als 16 anys. Fins als 16 anys, jo anava per 17. Jo quasi tot el temps vaig estar allà. Però llavors, als 16 anys, me sembla que hi va haver un pagès que estava a Vilmassó, amb un Biel, que l'ha vingut a operar d'aquí, de l'hora de la mar de Nivis que tenim aquí, i doncs allò era, li van dir que això eren els pianistes que ho tenien. Estava ell, ho tenia molt damunt. I com que se va interessar el vingut a operar, tal, va fer, bueno, vaig fer dos, un any que ell no hi va ser molt poc, es van anar i venir, també van operar una filla de Zuj, jo hi vaig fer dos anys que hi feia, que hi munyia, i vull dir que se va interessar, que sabien que jo fa molt bo per munyir i formatjar. Bueno, i aquell sí, qui on estava, no demanava mai quan era, perquè en llocs, el lloguer era per Sant Miquel, per Nadal, i a vegades n'hi havia qui feien 5 mesos, però caia sempre era per Sant Miquel, per Nadal, per Sant Miquel i per això és la roda. No? I això, com que fos d'allà ja, de Sant Mercè, perquè almenys vaig fer 7, 8 anys allà, entre 7 i 8 anys, i jo allà, com que fos d'allà, tenia fills i feia molt bo i això. I aquest pagès se va enterar i va venir a casa nostra a veure si jo, com que hi havia quatre germans, o si hi havia cap que... I van dir, estan tots llogats. Diu, hi ha aquest, però que no feien tracto. I aquest era jo, que és aquí on anava, qui m'havia perdut. Diu, és que jo, bueno, la qüestió és que aquest home anava molt necessitat d'un missatge que fagués totes les labors que tocava fer de formatge. Bé, la qüestió és que me va donar prou. Es va que un pare diu, bueno, ja ho veurem, i l'amo va estar un poc mal satisfet que tenia perquè guanyava com un missatge bo. El missatge major que d'això, jo no hi havia arribat, que era un prop al munici. I vaig anar allà, i vull dir que era com que fos de l'amo, vull dir, formatjava matí, cap vespre, munyia, i els dissabtes i diumenges, tot bé, va, que fos l'amo. I llavors d'allà vaig acabar ja, allà vaig anar a jornal. Vaig anar a fer de paret, vaig començar, però d'aparador, per et seca, que de nosaltres, que jo m'agradava molt i em volia aprendre. I vaig anar amb un mestre, que em feien de son, però prest, la paret va acabar i van començar a tenir la construcció, es va per les voreres i allò va acabar.
1: I en el lloc, recordes, supos que també te devia tocar llaurar?
2: Sí, sí.
1: Com eres,
2: sí,
1: llaurar?
2: Sí, sí. Llaurar m'anava molt bé. Has dit tot jo, en els 15 anys, havien ensenyat, no, m'he ensenyat dos matxets, submarins, que deien que eres bon, i van començar, els han de donar en Miquel, ell que és jove, això, i els vaig ensenyar bé, m'agradava molt, i fa molt bo les vistes que ensenyava. Teníem bastanta mà per ensenyar, perquè llavors vaig anar al lloc aquest, diu-vos, han dit que si tu llauraves bestiar, jo dic sí, diu, idò, que vols emprar aquests dos, bueno, que han llaurat mai, quasi bé gens, bueno, ja me'n cuidaré. I llaurava també bastant. M'agradava molt ensenyar les vistes, molt, molt.
1: Com eren els animals en aquella època?
2: Bueno, aquests animals, en aquella època, el que hi havia era, per exemple, per començar, a Sant Mercè mateix tenien 9 o 10 someres. Someres era perquè aquí on sortien els machos submarins. Mesclaven en cavall, en somera, i sortien els submarins. I els ases monego sortien els aguins. I sempre tenia més valor un submarí que un aguí.
1: Passes a fer de paradador i després de manobra o fas qualque cosa enmig?
2: No, manobra, diguem. Manobra. El mateix mestre també és que jo me'l vaig ensenyar i llavors ja van anar a la construcció, fer xalets i ferreries se van engrandir bastant, molta feina que va haver dins ferreries, de fer cases, perquè era petit. I clar, ho vaig deixar anar. I llavors, al cap d'uns quants anys, ho vaig agafar per jo. I llavors sí que va haver una gran feinada de paret de tancar xalets i això, i em van venir a cercar i dir, car, no vull desmanobre jo. M'agradava ser... Perquè jo vaig anar amb un mes que era paredador i va passar que en aquesta vida no saps mai on acabaràs ni quan tens les possibilitats de fer la feina de manobra. Vull dir que ferreries van fer la perdiu, el mestre que jo tenia, o bueno, que fa feina, el va alçar i de cantons, de marès. I llavors un bon germà va ser sora de donar paleta, des de fora. Van dir, venga Miquel, vine jo i espero que m'ho facis fang i començarem a donar paleta. Amb un andamio, damunt l'andamio de l'amplària de so, però la llargària estava a tenir 4 metres i amb una corda. Jo quan vaig ser bon i dalt, les cames que em comencen a tremolar, i tremolar. I quan vaig ser dalt de tot, me sec, dic que jo no m'aguant. I ells res, però jo res. Clar, no havia pensat mai que tingués vèrtigo. I tinc bastant de vèrtigo. Si no, la dona ho pot dir, a vegades anant, per exemple, a un lloc del món, i jo després tinc les cames fan així, sense veure baix, m'estira i això. Bé, i amb això el que vull dir és que me vaig anar al mestre, dic tot i jo he acabat de fer de manobra. Diu, idò, dic, mira, he descobert que tinc molt de vèrtigo. Diu, no passis pena, dic, no passis pena. I jo no sé si tenia 16 anys o que és quan vaig començar entre 16 i 17, sí, per aquí damunt, diu, tu faràs acabats i els altres els seran. I vaig començar a enrejolar i acabar, i vendes, això. I mira, me vaig salvar i vaig seguir. Per fer un xalet i això me defensaven, però per fer un bloc de pisos no.
1: Com era la vida social a Ferreries quan tu tenies 16, 18, 20 anys? On anàveu?
2: Per passar el temps.
1: Passar el temps.
2: Jo t'ho diré. El carrer Nou, saps on és Dian Febrer? Aquí on... bé, aquí on hi ha el muro. Començàvem d'allà fins... que diríem, fins a bon i baix, no, fins a mitjanta. Per exemple, el migdia també ho fan, diumenge migdia, i diumenge vespre fan els passeig per amunt, per avall. Teníem una banda que davallàvem i l'altra que pujàvem, i nosaltres anàvem a conquistar les al·lotes. Si mos deixaven atracar, llavors hi havia molta diferència de les vialanes en els pagesos. No, no és xistós, això perquè les vialanes eren de gent de benestar i eren de pobles. No mos podíem veure. Els pagesos, els missatges, això, un pagès, això. I nosaltres érem... Bon, no es fossin pillats, però... Nosaltres hi hem d'anar, vull dir, acompanyar les i anaven i hi havia qualque bufetada per la cara. Però bueno, allò tot passava, nosaltres seguíem.
1: A tu te va passar?
2: Eh?
1: Te va passar?
2: Bueno, no ho sé, però si em va passar que devia veure a prop, això et segur. Perquè com que si anaves en aquesta ja sabies que... Bueno, i llavors hi havia les més que eren criades o d'un nivell més baix, i bueno, perquè aquell temps els nivells de que jo conto, Ferreries, dels meus en els altres, hi havia diferència. Començaven a casa alcalde, començaven aquells que estaven més bé que havien pogut estudiar escrivint de l'Ajuntament, vull dir, gent de benestar, hombre, que dins el poble hi havia diferència entre els pobres i els rics. No vull dir que fossin rics, però gent de benestar i, bueno, els tenien com a rics. I nosaltres eren més baixos.
1: Quina relació vas tenir tu amb l'Iglésia?
2: Uf! Què me dius tu? No, hi hem anat i hem fet bastanta cosa també, pel·lícules, hem fet grup de matrimonis, però jo just vaig poder anar a cercar espai d'ocellet per casa nostra i al costat tenien l'alcalde i no tenien, bueno, les filles ja estan casades i me cridaven, Miquelet, que pots venir a anaràs a d'ocellet, i llavors ara que pots anar a cercar el pa, el coc per l'alcalde, no farà més que patges, i llavors anar a l'Iglésia era costum anar-hi quasi cada dia a la missa, i jo quan havia acabat de fer tot això per aquí a l'Iglésia. I el que em pipava més de tot era que llavors hi havia tres o quatre dones que se'n cuidaven dels al·lots, han anat sols a migdia a fer la visita en el Santíssim. I un diumenge a migdia que no en ve una a casa nostra, i diu, bueno, diu, i Miquel no va fer la visita i bueno, me tenien per dolent. jo fa comptes dolent, que facin la feina que jo faig primer, llavors jo també vindré. Saps que ho he dit? M'ho va embarcar molt, es va, i jo també els rics eren els bons, perquè vaig anar a combregar, i jo vaig estar, i per exemple, anàvem a 7 anys, i on els 8. I jo als 7 anys vaig haver d'esperar un any més perquè un germà tenia, havia 14 mesos de diferència i havia anat dues vegades a Doctrina, a Doctrina. I quan vam haver d'anar a combregar, i llavors fan, no sé, exàmens, els capellans, va. I un dia mentem que havíem fet l'examen i havien donat premis, tonteriet, i jo en havia tingut un. Vaig pensar que era perquè des que en sabia més de doctrina. Clar, havia anat 2 anys. I vaig ser dels darrers de la comunió, i aquests sempre els primers. El primer va ser un de cas doctor, on no sé, de que es devés estar tots, i els més pobles, i això van ser els darrers, jo. I jo això me va afectar molt, molt. Les coses que em afectava molt, i sol l'Iglésia, i era el lot.
1: I què te deia ta mare?
2: Ma mare m'arranyava.
1: Com t'arranyava?
2: Bueno, perquè no hi anava, i sí. Per exemple, llavors s'acostumava a fer els primers divendres de mes, cada primer divendres de mes, anar a combregar, a confessar-te i combregar. I vinc de fer 6 mesos. No ho veus així? 6 mesos, troca. O 9 mesos seguits. D'anar a cada primer divendres que més. I jo no arribava a temps mai. I també me fugia.
1: I com vas trobar Pere?
2: Bueno,
1: en el carrer Nou, també, o no?
2: Aquesta me'n va enredar, en el carrer Nou.
1: Com va ser? Com ho recordes?
2: El tinc que dir, no sé si se'n recorda ella, això per festa de Sant Bartomeu, es va tirar amb avellanes com a ciutadella aquí a Ferreries, eh? I fem una festassa, i tot, jo de petit en xicava per les banderoles, i si no eren tan cares pels qui la compraven de sac. Es va, bueno, jo que devia tenir 18 anys, es va, i anava a tirar avellanes, i elles eren 3 o 4, no sé, i jo vaig brindar una sassanà avellanes, i que li va fer xuxines, i que li diu, jo venc, i va agafar la sansa de sassanà, i van anar a tirar avellanes junts.
1: I tremolaven els peus també, o no?
2: Els peus, jo sé
1: que tremolaven les cames.
2: I vull dir que de llavors ençà van tenir relació. Jo em pesca és que me rodava ja, de petita. Me'n record que eren estar a un lloc, amb una somereta venia a Ferreries, i era petita, i jo passava com que era dins el poble. Es veu que va perdre la carretera, la cartera, i plorava perquè havia perdut la cartera, me sembla. Jo dic, això ho sé, perquè ella me va contar. I jo, quan vaig pensar, ai, la fiota que estic aquí plora, mesquina. I llavors, un dia, jo estava ja llogat a Sant Mercè, jo havia de travessar el canal per anar a un lloc que hi havia la tia, m'havia enviat la madona amb el fill seu, amb el fill de l'amos, també hi anaven tots dos, i van trobar ella en el canal i el germà, i veu que feia vent. I el vent pren el capell al germà seu. I els capells, els capells, els capells. Jo ho veu on té els capells. Jo dic, punyeta, què dius la gent aquesta? Jo dic, de que la vages. I el que vull dir és que tanta de vegades va voler dir gràcies que jo vaig entendre mates. Dic, per molt d'oastres. I era que ells anaven, travessaven el canal per anar a Sant Mercè de Baix, que hi havia l'avi, que havien tingut un de petit, sollons, ell m'ho va contar quan ho van ajuntar i això, van recordar coses d'enrere. Per això t'ha dit que es veu que era petit i ja me seguia.
1: I us vau casar, supòs?
2: Sí.
1: On us vau casar?
2: A Ferreries.
1: Però on?
2: A l'església de Sant Bartomeu.
1: I com va ser la boda? Com eren les bodes en aquella època?
2: Bueno, i com que eren pobres, convidàvem els germans i el capellà també, allà me va punxir demanant coses i... Diu, quan te van batiar? Dic, jo no ho sé. Dic, qui sóc que hi era, eh? I vaig dir, jo, te'n recordes? En Vidal, el Vigor. Dic, sóc que hi era, però no me'n record. Clar, en els 8 dies batiaven llavors. I vull dir que, bueno, van fer convit, tots els germans, també eren 7 ells, i els avis, hi havia l'avis, i so, i els avis. Bueno, i...
1: I vau fer viatge?
2: No, amb una moto.
1: Què feien en aquella època?
2: Amb una moto.
1: Com va ser això?
2: No en van tenir prou perquè fèiem una casa i te tenc que dir que estem involucrats a fer la casa, la tenien acabat, que hi havia quartos sense plata comuna que dèiem això, i més te diré, sin que en sol demà de ser casats, per fer berenar, vaig veure que a mon mare que em donés un parell d'ous perquè no tinguin res.
1: No vau ser previsors. Com va ser el viatge en moto?
2: I jo tenia el carnet, de moto no m'ha agradat mai, però el germà tenia una Voltaco. I jo havia anat a treure el carnet de cotxe i en Berto, que aquí fa escola, diu, vés-hi de moto també perquè de moto trauràs la tòrica i llavors ja m'hi va de fer treure de moto que no de cotxe. I jo dic, jo moto no m'agrada. Diu, bueno, m'hi van dur. I la qüestió és que me van provar de cotxe i llavors vaig anar a fer l'examen de moto ja que hi era. I la vaig treure. I vaig demanar la Voltaco en el germà i van fer la setmana de voltar dins Menorca.
1: Com eren els camins?
2: Fuh! Camins, vi, pues, que eren camins de carro que de més bé i bueno, van fer les platges i això van fer i això va ser el que llavors hi van anar més en van.
1: I tornant a Sant Bartomeu, recordes com celebraves Sant Bartomeu amb els avis, amb ton pare i ta mare? Com ho celebràveu, Sant Bartomeu? Què fèieu?
2: Bueno, a Sant Bartomeu fan festa i fan enciamades, que dèiem, Cocabamba, que diuen ciutadans, i bueno, tots de família fan festa, molt d'an fes menjar bo que poguéssim, bo, que hi menjava molt d'arissó, saps que són els arissons?
1: Sí.
2: Idò, llavors se caçaven molt. Mon pare tenia un canet, l'avi també en tenia un, i era bo, i era molt bo, el car és qui el veu jo. I clar, i allò també, a Sant Bartomeu, millor mataven conills o un pollastre, si podíem. I això era la festa. Llavors, el cap vespre, per fer la bereneta, agafàvem un bon tros d'enciamada o dos, agafàvem anàvem a la cisterna i enviàvem el perol ben baix de la finestra de la cisterna per treure'l, que tot sortigués l'aigua fresca. I llavors s'agafàvem un got i cocabam amb aigua fresca. I el meu rei estava fent amb una dolça.
1: I els cavalls com eren?
2: Els cavalls com que feien feina, perquè llavors el bestiar feia feina. No és com ara, no, que els cavalls són senyors. Feien feina i no estaven tan ben ensenyats com avui, perquè no hi podien perdre tant de temps. És bé? A vegades jo n'hi havia que quan eren baix de l'esplat i l'església fent l'escaleo, i estés d'escaleo, i llavors el jovent també era un poc animalet, petardos, o... i els cavalls, i sóc qualcun, n'hi havia un de Sant Gornès que tenia por, i quan pujava a la costa de l'Ajuntament per amunt, cap costa, li tira un petardo i el van aturar dalt la cor de les barreres. I n'hi havia qui, i n'hi va haver, qui pensem en dos bots, perquè s'alçaven i se tiraven per avant, que quan sortien de vostre ajuntament s'alçaven dret, i en dos bots van anar dins el paravent de l'església un. I va haver de renou de gent. I llavors es d'un terra roja que botava i s'alçava de les quatre potes. I això eren els cavalls que fan festa, llavors.
1: Terra roja.
2: En terra roja.
1: Era el nom d'un cavall o era la manera de botar?
2: No. Ho hi donen terra roja perquè el cavall era de la terra roja.
1: Ah, d'acord.
2: Quan nosaltres, quan estàvem, jo no me'n recordo, però... Sant Triai també en tenien un que hi donen l'Indre, però hi donen el cavall Sant Triai, això. Vull dir, doncs el nom dels ares, cavaller, no sé quin nom, hi posaven el cavall.
1: I els homes i les dones s'ajuntaven com en ranxos, o fèieu coses diferents, o anàveu junts?
2: No, junts, per exemple, per les festes de Sant Bartomeu, sí, els ranxos, sí, d'amics, i so, sí, fan juerga, i qualque rimolada, qualque loteta, i què han de fer, i llavors es tiraven avellanes, i avui m'ho tancarien. Llavors, saps que els purgadis, quan arararaven el blat, tot lo dolent, allò petit, eren prou animals de mesclar-ho amb els... en les avellanes, i llavors ho tiraven, les al·lotes, i allò hi havia butlletes que s'aferrava, allò, i... o anar a comprar un pot de polvos, ja que dues totes capen pel local, llavors els embalancaven de polvos, so. I qualcun acabaven tocs, però era una cosa que hi estàvem acostumats.
1: I recordes que hi hagués algun moment que es cantés a la festa?
2: Cantar, els burgans, sempre cantaves quatre copes i això, no, és que jo els afeguets els quatre, però... No.
1: Què cantàveu?
2: Jo no sé, cantors mexicanes en el lloc, hi havia molt de pagès, missatges i això. Quan havies acabat de llaurar els vespres que t'anaves. Però jo no ho sé, aquí a Ferreria, gent cantadora, no ho ha estat.
1: Per l'hivern o altres èpoques de l'any, no sé si havies anat mai en el casino o a qualque bar que hi hagués en aquella època. Com eren els casinos?
2: Sí.
1: Què feia la
2: gent? Bueno, el barri anava, quantes diumenge, cap vespre, fent els passeig. Hi havia canto meu del casino, que era més d'aquí on vam, i allà tren les cadires de fora, o quedaven de dins, i havia de fer molt de fred que no em faguessin de passeig. I allà anàvem a fer quatre gins, gineros, es va, perquè abans se feien gins, i els migdies diumenge al migdia sempre havia d'anar a fer ginantes dinar perquè feien que allò feia entrar en talent. Jo me la feia entrar en un talent.
1: No. I jugaves a cartes o domino o qualque
2: no.
1: joc?
2: No, en el lloc hi jugàvem sols vespre en cibert.
1: A quin joc jugàveu?
2: De cartes. Jo vaig prendre molt bé, molt bé. Eres domino. Hi ha molts anys que jo he jugat. Perquè allà hi havia un home llogat d'edat que era dels que sabia més de ferreries. I me va ensenyar bastant bé. Bastant bé. Però no hi he jugat més. I és que sí, no, també jo jugo de cartes no és tant, no. No. Mira, jo com que és que si no m'agrada

0: Que fumaven tabac de pota?
1: Sí. Quan ets jove començaves amb un cigarret d'aquest estany o... Però jo no vaig fumar més que una vegada.
0: I com vas començar amb la música?
1: Jo vaig començar, això era amb els dos cosins que tenia. Els agradava molt i vam voler fer un grup de solfeig, i vaig anar a solfeig, i eren 15 o 16, i van acabar en 6. I això, jo sempre he dit que jo m'agradava molt la música, però per escoltar. I jo la manera que escoltava música era perquè els dos cosins que es cantaven i sempre posaven qualque toca discos, anar a escoltar, per sentir les cançons i això. Això m'agradava molt. I com que no n'hi havia, es va, mira, me vaig a posar amb ells i fins que vam fer el grup.
0: I que tocàveu en el grup?
1: El grup van començar, van fer una petita orquestra, van voler fer en 6. Jo sonava trompeta, vaig començar a sonar, perquè no hi havia professor i tot sol no vaig pura. O que llavors més en van, al cap de 4 o 5 anys em vaig aprendre amb un que va venir a Ferreries, que em va ensenyar un poc. Teníem trompeta, teníem un baix elèctric, la guitarra elèctrica, i van començar llavors amb un acordeon, o que és acordeon, i un trombon, eren 6, i un saxo, i tant com altres van anar estudiant i això, van llevar el trombon per un baix elèctric, i la bateria, i eren 6.
0: Com us dèieu?
1: Los Isleños.
0: I recordes qualque cançó que toquéssiu? Supos que sí.
1: Sí, jo de cantar no sabia, no, jo sé que sonava molt era de los piquiñiques i lo de seda, i llavors una cuida andalusa fa el començament i, bueno, les introduccions i s'escapuria perquè si eren un poc fortes jo no els hi podia i ho vaig retre. Llavors van posar en Tian de Trubi, el piano. Sebastià de Trubi, el piano.
0: Que menjàveu antigament amb farines, no? Com eren les coques? Com ens fèieu, les coques?
1: Jo vaig tenir la gran sort que van tenir una madona, que era una gran cuinera. Una gran cuinera, i el menjar, podia menjar fins... Us posaven redons com, sabia, jo també tenia un germà, i quan eren ferreries, els matis, els diumenges, m'esquí plorava perquè passava fam. I si hi havia molt de puestos que passaven fam, jo no. No vaig passar. Menjar molt i molt bo. A vegades ho diu ella, dic, si creixés de bunyaco, dic, se me si fa com un pudim, però macarrós també fa això. Vull dir que es menjava el llegum, això que tenc que dir, llavors venia el mes de segar, mataven un bé, es va, i bueno, menjaves bé. Jo no em puc queixar.
0: Que es menjava millor en els llocs o en el poble?
1: Jo menjava millor en el lloc. Perquè el poble nosaltres érem molt de germans i no hi havia, això. Llavors, la meva mare, dins sort, tenia un pati aquí, un galliner, i ma mare, en vez de menjar molts ous, agafava i me deia, vés al magatzem i dos un quilo de farina, o sucre, o arròs, canvi de ous. Fa un canvi, llavors, també, de cosa.
0: I quan formatjàveu, fèieu brossat, també, o no?
1: Sí.

0: Bé, esbossat és quan el volíem fer, perquè esbossat ve des formatge. Formatge fa formatge venir de Sarigot. El Sarigot surt, si no el passaves per la màquina de treure la mantega, fa esbossat del cuis, i si el passaves, i si primer el passaves per treure-li tota la mantega, hi havia una màquina, un panxó de voltar allò, i un tub sortia de Sarigot, i s'altre, allò de, si el fan que havien passat per la màquina, allò de rai. I era com esbossat, però com que ja era, veu que estava més xocat, més pobre.
1: I com es menjava el rai?
0: Bé, això es fa quan vin de fer coques, per a Pasqua, per Carnaval, fan coques d'embrossat i d'en Suquet, i... Però això era un dia a l'any, tu, menjar això, no, menjaves cada dia, no, avui sí.
1: Bé, és difícil trobar brossat avui en dia, eh? Cada vegada n'hi ha menys.
0: Perquè els pagesos millor venen, hi ha molts que venen sa llet, i això, no sé, ha de ser un qui formatge i vulgui fer, perquè allò l'has de coure amb una caldera. I llavors allò, clar, ja és com a formatge, però es diu brossat, perquè no és més magre que el formatge.
1: Moltes gràcies per explicar tant de records i segurament ara te'n vindran molts més. Però l'ho dit està ben dit i espero que tots els oients recordin o facin recordar a altres persones la infància o records viscuts. Moltes gràcies, Miquel, per participar i fins a la pròxima. Gràcies.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on un menton jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapat amb un paper, ell alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser era pollastre. Sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, que el que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Llencontables.
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts?
3: Molt
1: sí,
3: bé,
1: sé.
3: Sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid?
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensis, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i, per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida. Per
3: però quantes
4: dones?
3: Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no.
3: Joder,
2: jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc,
4: no
2: tinc previst.
3: Bueno, no, tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món.

0: que vaig errant, a veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Però, sí, però l'urdu no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir tant, de quan es considera que s'aixerra la llengua? Per quants de parlants?
0: Amb un, no, amb una tradició. Basta, no.
1: Amb una tradició. Ah, vale.
0: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès,
0: no? No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
2: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.200.
3: Allà va.
0: Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
2: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Que estic com un rompuc, que es volen patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
2: Vale, que faig feina.
0: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
2: Si no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
2: Ah, vale.
0: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
2: Hola.
0: Perquè...
1: Buà, tio.
2: Buà, passes.
0: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim, que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
2: El Silvo Gomero com xerra?
0: Així, exactament així.
2: Silvo.
4: Passa que Silvo si fas... Gomero, xec. Silvo Bolson.
0: Si fas... Doncs pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I no, no,
2: et saps? Sí, sí, ets un fida. Doncs pues tu, més.
0: Això és. No, però... El Silvo Gomero, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau?
0: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
0: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silvo, se representava a partir del Guanche.
2: Ja més, dus més de 10 llengües, ja.
0: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
2: Ah, vale, el Silvo.
0: I quan una so, quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
2: Apassionant.
0: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
0: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
0: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
2: El principat.
0: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
2: Perquè en manchego?
0: Es diu El Principete.
2: Aquesta la vull, jo.
0: Sí, sí.
2: Aquesta la vull, jo.
0: I clar, fa gràcia.
2: Ai, que bo.
0: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
2: Molt sona.
0: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, que, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
2: No m'ho sorprèn.
0: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
2: Ah, clar.
0: D'acord? Ceuta és una població on em sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
2: Com la plaça Mirant.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? Un gueto.
2: I jo,
1: en Pedro està a punt d'explotar.
2: Jo vaig ser estonat. Ai, que m'hi fan un vermut, és igual.
1: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
2: Bueno, sí. El que m'hi fan el vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
0: Jo tornava a ratllar de futbol.
2: Les policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, això.
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
0: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
2: Bereber
0: i no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
2: Gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré i demostraré sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ràdio Far, sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Tu creus que si un paisatge sonor no es reconeix com a paisatge sonor, és un paisatge sonor o és un objecte sonor?
1: Clar, perquè el tema és que abarca cada cosa, no? Que abarca un paisatge sonor i que abarca un objecte sonor.
0: És que això, per exemple, si no se sap què és, què és?

0: La què és?
1: La respiració de màquina.
0: La respiració de màquina. Els futuristes, no?
1: Com és que els futuristes eren feixistes?
0: No tots. Que va morir a Tarragona, de fet.
1: Tarragona amb Esborrona.
0: Exiliat, clar.
1: No estava de vacances.
0: No estava de vacances, ja, Tarragona.

0: Podrien fer, eh? Una òpera composada amb paisatges sonors de la casa.
1: Hosti, això estaria guapo.
0: Una
1: Sí,
0: peça complexa, com
1: una peça complexa,
0: orquestrada.
1: Sí.
0: I la fem tota amb els sorolls de la casa.
1: Sí, sense la casa, vale.
0: I que sigui la casa.
1: Vale. Com un nou paisatge sonor.
0: Clar, però ja no seria un paisatge, perquè és un paisatge fals. És un paisatge artificial. Paisatge sonor artificial.
1: Però és un paisatge sonor.
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Un paisatge sonor que està composat d'objectes sonors.
1: Ahà, clar, exacte.
0: Però l'has creat tu. Llavors no és realment un paisatge sonor. Perquè el paisatge sonor no és simplement gravar el so d'un paisatge.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Ah, mira.
1: Perquè si escoltam la... La Symphony of Sirens

0: Sì, se ci stai, come una roba che non si sente.
1: Si vede come si chiama il dance.
0: Sento una mostra, sulla mostra.
1: Arsenico.
0: Arsenico, un po' di russo, un futurismo russo, un po' di vapore.
1: Mi è capitata questa connessione
0: Sì.
1: tra futurismo e paesaggi sonori e oggetti sonori.
0: È la Marina Abramovic?
1: Abramovic?
0: Ah no, no. L'Arseni Abramov. Bueno, situem-nos, l'Arseni Abramov és un compositor rus, bueno, considerat de les avantguàrdies.
1: Any.
0: Ens situem a 1884, neix a Novosibirsk, no ho sabré llegir, perdó.
1: Jo crec que no ho sabré llegir, s'assembla tant al que has llegit
0: Sí.
1: com el que has llegit.
0: I mor el 1944 a la Rússia soviètica.
1: Aquest no és el que mor a Tarragona.
0: No, és un altre. Estem dins dels mateixos anys, més o menys. I bueno, aquest era
1: Un xulo.
0: un xulo.
1: Qui era aquest? Un futurista rus
0: Sí.
1: que va fer una sinfonia amb sons de l'OAR.
0: Sí, ell es va inventar una cosa que es diu Graphic Sonic Art.
1: I què és el Graphic Sonic Art?
0: Produced by drawing directly onto the optical soundtrack of film and an ultrachromatic 48-tone microtonal system presented in his thesis. Espera,
1: Però que parla en anglès, vinga.
0: no. Sí.
1: Que això és ràdio per cultura
0: Sí, no, no,
1: nord-americana,
0: no, és que aquí.
1: no Radio Falmouth.
0: Sí, està com paraules complicades. Bueno, anem a dir que vam entrar un sistema gràfic, de notació gràfica,
1: Per escriure música.
0: per escriure música, sí, però no només això, sinó que servia aquest sistema gràfic, servia per després poder-se llegir en aparells electrònics, diguéssim. Era un poc semblant a el que va fer una Daphne Oram, potser. Més o menys, eh? Més o menys. No sé si aquest senyor va arribar a posar en pràctica això,
1: La
0: però...
1: Daphne Oram, de quin any era, eh?
0: Espera, Daphne Oram també estem en els seus anys. Tots els locos aquests estan allà... Oram, Sam, Oram, Sam. La Daphne Oram és més moderna, me sembla, no? Sí, bueno, sí.
1: La Daphne Oram, de quin any és,
0: És
1: doncs?
0: el 25 i mor el 2003, és bastant més modern, sí. Però bueno, vull dir que estem, diguem, en el centre del naixement de l'electrònica o del... com es vulgui dir. Aquest senyor tenia amistat amb Theremin, amb Leon Theremin.
1: Tots expliqui desconeixent.
0: Tots els friquis a la URSS es coneixien.
1: Ai, se m'oblidava que el Theremin també era
0: Rus,
1: un
0: sí.
1: russo.
0: Sí, molt d'avenços d'aquests electrònics ens venien de Rússia, sí, és veritat. Sí, molts instruments inventats així. Molts eren per un altre russo, sí. Bueno, que és una feina de bona, diguéssim, de la Unió Soviètica, no? Vull dir així.
1: Estaria bé poder saber com la revolució soviètica i com la cultura d'aquella època. Anem a dir com els punts en comú, no?, que travessen tant aquesta, el desenvolupament d'aquest tipus d'art en aquell moment, en aquell lloc concret, i els altres aconteixements sociohistòrics.
0: Sí.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Sí, clar, aquí ens entraríem ja dins un tema musicològic interessant, sí.
1: Història
0: Però
1: de
0: clar,
1: l'art.
0: estem dins...
1: Història de l'arte.
0: Estem
1: Penes
0: dins
1: com
0: el
1: pincel.
0: primer govern de Lenin i el posterior conflicte de Stalin i tota la pena aquesta. Bueno, ja està, perquè Stalin va aguantar quasi fins al final de la Unió Soviètica. Sí, no, però és interessant, no com a... Perquè, clar, ja deixant de banda els canvis polítics i tal això, també els avenços científics, no? Clar, la Unió Soviètica, la Guerra Freda es caracteritza per una cosa, que és la de... Bueno, la famosa carrera a la Lluna, no?, que diu tothom.

0: Dic, hi havia molt posat en, a part de instrumental bèl·lic també. Vull dir que hi havia molt abans amb tecnologia, no només d'aparells, sinó d'investigació.
1: Potser hi havia també molta esperança, no, posant la tecnologia.
0: Hi havia una esperança molt... Sí. Hi havia molta esperança posant la tecnologia, que això es veu... És interessant fer una comparació entre el segle XX i XXI com el canvi de paradigma de la tecnologia en un àmbit i un altre. Bueno, i això, aquest senyor... Bueno, aquest senyor, en el 1922, estem xerrant d'en Abramov.
1: Abramov,
0: papa. Oh my god.
1: Què?
0: One of his first acts was to ask Vladimir Lenin if he could burn all the pianos in Russia.

0: Okay.
1: Esta nueva.
0: He was appointed cultural minister for the People's Commissariat for Education.
1: Perquè
0: volia que m'esperà, no sé què. Cada vegada una performance molt totxa. No ho sé.
1: It's giving Dalí vibes.
0: Sí, sí, no, un poquet. I el 9 de novembre de 1922, del cinquè aniversari de la Revolució d'Octubre, ell va, diguéssim, muntar un espectacle, una gran performance, per dir-ho d'alguna manera, que és coneguda avui en dia per la Sinfonia dels Sirenes, la Sinfonia dels Sirenes. Sinfonia Gutkopf. Sinfonia Gutkopf. Que és, diguéssim, l'obra més, bueno, per el que em recorda el compositor aquest, diguéssim. No? No sé si hi ha molta més obra, tampoc, era més un...
1: Un
0: sí, pot ser més que un d'això. Bueno, es va estrenar a Bakú, a Ciutat de Rússia, crec. A Rússia, Bakú, sí, no?
1: Datos, queremos datos. Datos comprovados.
0: I aquest senyor ho va dirigir, com si fos una orquestra tot, ara us explicaré com funciona. Des de dalt de tot d'unes estaulades, amb unes banderes, perquè el poguéssim veure, faguéssim senyals de maniobres.
1: Qué bueno, ¿no? Es un momento en que nunca habíamos pensado, o tal vez sí. Nadie sí. Hubiera pensado, pero la coincidencia entre sí. el que dirige el sí. tráfico en la pista de aterrizaje y
0: el director de orquestra. Exacte, això mateix. I la peça aquesta estava composta per Navy Ship Sirens, o sigui, les sones de vaixell, sirenes de vaixell, whistles, bass, and car horns, factory sirens, cannons, the foghorns of the entire Soviet flotilla, in the Caspian Sea, que això m'assembla, perquè és buenísimo, o sigui, sea, m'encanta.
1: És
0: flotilla.
1: The horns of the entire
0: Soviet flotilla in the Caspian Sea.
1: Vaya nombre, tío.
0: Artilleria, canons, això mateix, ja ho he dit, canons, machine guns Z, d'això com es diu, aeroplanes d'aquests, no, hidro, com es diuen? Hydroplanes,
1: aeroaviones, concepto revolucionario.
0: Hidroplanes, bueno, com es digui, és igual.
1: Hidroplanes.
0: En renderings of the... Ah, bueno, sí, després... de sa... o sea, una banda...
1: Una banda.
0: I cor de proporcions... bueno, ja podeu imaginar.
1: Soviètiques.
0: Soviètiques, bàsicament. O sea, constructivisme a estado bestia. I cantant internacional, la marsellesa i Barça Bianca. Aquesta no la conec, però bueno.
1: Que locura, tinc que oïnti.
0: Sí, sí, no, és... The performance also featured the magistral instrument invented by Abramov, which consisted of 50 steam whistles attached to pipes. Oh my god! Oh my god! Which could be operated independently like the keys of the piano. Oh my god, això és una locureta. Aquest cas no el coneixia, no? La sinfonia de set sirenes, això... bueno, és aquesta locura, diguéssim, com molt bèstia, no? Com crear una obra quasi en tota una ciutat, no? Per dir-ho d'alguna manera, és com... És com la composició... Això jo considero una obra nois, això.
1: Perquè dale!
0: Perquè... No, perquè, clar, és composar amb el soroll.
1: Ja, però és que
0: havia
1: Bolivet. Però què és el soroll i què és la música? O sigui, llavors un paisatge sonor també és una peça de nois.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgatjades!
3: Que ni queriendo servirme me sirves a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias. Por favor, que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: adverteixen els experts que ens hem anat rodejant de substàncies altament tòxiques per a la salut. Tenim milers de derivats químics amb qui convivim estretament. Presenten uns llindars individuals de toxicitat més o manco controlats, però ningú vigila l'efecte combinat. En els perills territorials, sovint hi veiem el mateix error.
1: Època de muda. Capítol 42. L'efecte còctel.

La indústria del petroli genera actualment molts productes més enllà del combustible. Tenim tèxtils que no estaquen i que no s'encenen al foc, perquè hi hem afegit compostos. Tenim plàstics de cuina, cosmètics, pesticides, desodorants, envasos, que desprenen fàcilment això que s'anomena disruptors endocrins. Es tracta de substàncies químiques que afecten el funcionament hormonal. Les hormones venen a ser la manera en què es comuniquen les nostres cèl·lules i aquests disruptors de vegades anul·len les hormones i de vegades les suplanten, generant importants desajustos que es tradueixen en patologies modernes.

0: Són modernes, sí, però no tant. Fa molts anys que es van descriure els primers efectes. El llibre de Rachel Carson, Primavera silenciosa, ja advertia d'ocells que no cantaven per disrupció endocrina. És de principis dels anys 60. De llavors, el problema ha crescut, perquè la indústria ha tingut més influència que la ciència. Quan s'ordena el territori, sempre es recomana treballar amb equips multidisciplinaris, precisament perquè cal controlar diversos efectes combinats. Per exemple, posar hotels al camp sense límit de places, com planteja la modificació que s'està preparant del PTI, no només pot contribuir a ampliar la congestió turística de l'illa. Posar centenars de persones a una zona on no hi ha clavegueram genera alts perills de contaminació de l'aqüífer, incorpora noves pressions d'extraccions d'aigua i més infraestructures d'abastiment energètic a indrets no pensats per a això. Fer hotels grossos o grans bodegues en sòl rústic implica un trànsit important de camions que hauran d'abastir els establiments, una circulació molt més intensa de vehicles en una zona de camins rurals. A la llarga, s'intentarà ampliar la secció dels camins, com ja estan fent alguns hotels. Voldrà dir haver de tenir grans zones d'aparcament que, amb molta probabilitat, se situaran vora espais d'important risc d'incendi. Quantes piscines i de quina dimensió s'hi posaran? Perquè amb l'esmentada modificació també s'elimina la restricció d'una piscina per establiment, així com les dimensions màximes de les piscines. I tornaria a haver barra lliure.
1: Necessitamos madera! Traem madera! Traem madera! És la guerra!
0: Els avanços mèdics han permès controlar molt bé les malalties infeccioses a països més rics, però no han pogut controlar les patologies modernes. Les investigacions científiques permeten generar mapes geogràfics per saber com es distribueixen les noves afeccions. Això ha desmentit la teoria de la vulnerabilitat en funció del codi genètic. Ara, diuen els experts, compta més el codi postal, és a dir, l'ambient en el qual viu la gent. A l'hora de prevenir les destrosses territorials passa el mateix. Més que la filosofia general entre humans i natura, el que compta és l'articulat dels instruments legals amb què es doti cada comunitat. Quan el territori s'ordena amb contractes menors individuals, quan la Comissió de Medi Ambient passa a ser una persona que es designa a dit, els efectes combinats no són avaluats. I no és una casualitat. La ciència ha identificat també els compostos orgànics persistents, els forever chemicals. En el territori hi ha les pressions especulatives reincidents, els forever lobbies, que, en cada ocasió propícia, reapareixen.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Sí, vale.
1: Tanto mar, tanto mar. Si a mi lo que me gusta es el
0: Tot
1: campo.
0: seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

sóc l'Aina i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegra.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

coses et diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, nosaltres som encara...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pres pel matí per marcar la disciplina i amb un vent del nord com ho recorda com d'imprevisible i feroig et sa natura, m'he desplaçat fins a l'Albufera d'Esgrau a Menorca.
2: Al seu costat es va seure tothom, ningú volia perdre-se aquell bo.
1: Avui et celebra la jornada de Let's Clean Up Europe 2024, coordinada per l'Euroregió Pirineus Mediterrani. Una cinquantena de joves del Col·legi Sant Josep d'Amó s'han atracat avui a la platja d'Esgrau. També hi han trobat Néctor Pons, Barla d'Amó, en Simon Gurnes, conseller de Medi Ambient de Menorca, na Marta Cano, gerent de la Fundació de les Illes Balears Acció Exterior, en David Martínez, director d'Esparc, en Gabriel Bardí, cap del Servei de Qualitat i Educació Ambiental del Govern, i en Jorge Moreno, cap del Departament d'Espais Naturals del Govern. He tingut la sort, quan es ben m'ho permetia, de poder conversar amb els presents.
3: Doncs soc en Xavier Berrassant, secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, i estic aquí avui mateix a Menorca, a la platja de Sesgrau i amb l'Institut de Mó, intentant netejar les platges que són tan maques però que s'han de protegir. Doncs aquí estem.
4: Ara mateix s'estan duent a terme netejos a diferents territoris, no només a Menorca. Me'n podries explicar un poc aquest fet?
3: Sí, doncs sí, l'Euroregió, m'he oblidat dir que és un agrupament de regions, de tres regions, Occitània, de Catalunya i de les Illes Balears, i des de l'Euroregió intentem cada any, en diversos àmbits, mediambiental, innovació, recerca, fer que els actors del territori, els joves, facin accions, projectes d'àmbit tant euroregional com europeu, perquè sigui més propera a la necessitat de fer coses al territori. I avui ens hem decidit, fa tres anys, enrere, fer una acció conjunta, bueno, és la quarta edició, a tres territoris, a platges o espais protegits, per conscienciar la joventut, els ciutadans, sobre el respecte i les contaminacions que tenim, de veure com podem evitar que les platges siguin contaminades per plàstic, microplàstic. I avui, amb els joves de la zona, el mateix al Parc Natural de Torroella de Montgrí i el mateix a la desembocadora d'un riu a Occitània, hi ha joves que netegen les platges amb l'Associació Regional de Joventut i amb tècnics de parcs o d'espais naturals que correspon a cada un dels territoris.
4: Perquè avui hem vist que hi ha una llarga llista de persones de les institucions, no només de Menorca, sinó Balear, si me'n podries explicar.
3: Per arribar al territori necessitem que ens ajudin la gent que coneixen el territori. Primer, per suposat, el govern de les Illes Balears, que el sector del Departament d'Agricultura i de Medi Ambient estan aquí presents, els agents també, ara mateix, de Menorca, del Parc Natural, doncs, que és competència de govern,

0: tot perquè vinguin quasi 50 nens, nins d'aquesta escola.
1: Néctor Pons, alcalde de Mó, representa una d'aquestes institucions que va donar suport a l'esdeveniment.
2: Te volia demanar primer de tot si fas moltes visites en aquests centres educatius, perquè com comentaves abans, la conscienciació és clau, ja sigui per activisme, per aquesta gestió de residus que és essencial per la preservació del territori. Estàs molt amb el jovent?
3: Bueno, faig totes les que me demanen, perquè diguem jo no demanen anar als centres, sinó és una petició que facin als centres, no? Si me la demanen, sempre els faig. El que sí que m'agrada molt és fer les recepcions a grups escolars, a l'Ajuntament, per explicar en aquest cas sobretot el funcionament de la institució, no? El funcionament de la democràcia, això sí que ho faig sempre que puc, sempre que hi ha una petició, perquè crec que és molt important també, no? Que ells tinguin aquest contacte amb els que en aquest moment representam a la ciutadania, amb el balde, que a vegades pot semblar bueno, que és una persona com a molt llunyana, no? I al final és una persona normal i corrent. No? I per tant, jo crec que això és important, aquesta proximitat i aquest contacte de joves en la política i en la gestió del municipi.
2: Perfecte. També te volia demanar que ens expliquis un poc això de l'acció reactiva i la preventiva. Creus que encara estem a temps de preservar l'Albufera del Grau, aquest espai natural tan especial que tenim com a menorquins?
3: No tenim alternativa, vull dir, l'hem de preservar sí o sí. La feina reactiva, que és aquesta que fem avui, no? És una feina de reacció a una acció, és a dir, de resposta a una acció. L'acció és el fet que hi hagi residus a la platja. Residus han arribat aquí o algú els ha deixat aquí, i per tant la feina preventiva és evitar que residus arribin aquí o acabin aquí, no? La feina preventiva sempre és molt més eficaç, molt més eficient i molt més positiva en quant a la en el medi ambient, no? Vull dir, lo important és evitar que aquests residus acabin aquí i que no sigui necessari valors de venir a retirar.
1: Aquesta jornada conjunta de sensibilització i recollida de residus a espais naturals protegits per l'Euroregió Pirineus Mediterrània ha estat emmarcada dins el programa ambiental Let's Clean Up Europe. Cerca conscienciar a la ciutadania, però sobretot en el jovent, amb la finalitat de reduir la creació d'aquests residus. Amb una activitat preventiva, et cerca que aquests residus cada vegada siguin inferiors. Na Marga Sant Pol, amb un gran coneixement intern, ens explica més distesament.
2: Efectivament, estic la persona més activa d'aquesta trobada. Bon dia, qui ets?
4: Hola, jo som Na Marga Sant Pol, som la tècnica de Medi Ambient de Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
2: Quin títol més llarg.
4: Sí.
2: I he sentit diverses vegades mencionar Let's Clean Up Europe. Me podries explicar un poc sobre aquest projecte?
4: Sí, bé, jo duc tot el tema de voluntariat i Let's Clean Up Europe és un programa europeu de voluntariat i de neteja tant de platges, boscos, parcs, per voluntaris, i nosaltres aquí a les illes sobretot tenim moltes escoles que s'apunten en aquest programa, i nosaltres des de la conselleria el que fem és els donem suport de guants, bosses i també el servei de que, per exemple, gent de medi ambient o això vagin a fer xerrades, un poc d'explicació i després les escoles fan les neteges, i és el que hem vingut a fer un poc aquí, juntament amb l'Euroregió, el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Mó.
2: Te volia demanar sobre el nivell de participació de les escoles, de nivell privat de voluntariats, com has vist que ha anat evolucionant aquest interès?
4: Bé, jo duc ara en el servei farà quasi 3 anys i la veritat és que ha anat augmentant. Cada vegada hi ha una evolució de creixement, sobretot escoles, moltes escoles. Nosaltres donem difusió a tantes escoles, organitzacions sense ànim de lucre i a voluntaris en general, però és vera que el tema de les escoles i també moltes organitzacions petitones són les que fan aquest tipus d'accions i en general els agrada molt, o disfruten.
2: Vale, i si jo dic, és una cosa que m'interessa, me vull fer voluntària, què puc fer?
4: A la nostra pàgina web, en el punt d'informació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, tenim un link que posa bé Let's Clean Up Europe i tenim el formulari on us podeu donar d'alta. Allà heu de rellenar el formulari per posar el nom, de quina organització sou, si sou ciutadans, o si és una escola, o si el que sigui. Després, quin dia voleu fer l'acció, el lloc, el número de participants,

0: participants i nosaltres ja ens posem en contacte amb vosaltres.
1: Perfecte, doncs a veure si ho activem i allà estarem. Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El director d'Espart Natural de Salbufera d'Esgrau, en David Martínez, tampoc es va voler perdre aquesta trobada.
3: Estem fent una activitat de conscienciació de quins residus podem trobar en la platja, en les dunes de la platja d'Esgrau, per veure què és el que hi ha, perquè a vegades no sabem quantes coses hi ha, quins residus hi ha, i veure un poc quin és l'origen d'aquests residus i sobretot per veure que estem en un parc natural que s'ha de protegir i sobretot per tenir aquesta consciència de que no s'ha de malbaratar el que és els espais naturals.
1: En aquesta jornada d'avui estem mencionant molt la preservació del territori, la conservació. Te volia demanar, en tots aquests anys que han passat, com ha anat afectant aquest pas del temps a Salbufera? Comentàvem que hi ha més arena ara, que potser s'haurà de treure perquè pugui entrar l'aigua i pugui fluir un poc aquest corrent. Me podries explicar aquesta evolució del territori?
3: Pues la evolució del territori és algo natural i és algo normal. Que hi hagi un any més arena o més sorra i un any menys, jo quan vaig arribar fa 3 anys havia un problema que no havia sorra i ara 3 anys després hi ha molta. Depèn molt de la variació de la mar, del vent, i va canviant. És un ésser viu, la natura és un ésser viu que va canviant-se cada dia. El que sí que he notat durant aquests anys que hi ha cada vegada més gent que vol venir a visitar l'espai natural, hi ha més persones, hi ha més activitats, molt de barcos, caiacs, gent que vol anar en paddle surf, famílies, excursionistes, i clar, fer que aquesta activitat de la gent que vulgui visitar el parc natural amb la preservació del medi és una qüestió que hem de treballar i hem de veure com fer-ho millor. Però sí que hem notat que cada vegada hi ha més gent que vol venir i intentar conservar l'espai és un poc més complicat.
2: Els alumnes del Col·legi Sant Josep de Mó han estat acompanyats per 3 joves de l'Assemblea Euroregional de la Joventut, qui s'han unit als grups escolars i han capitanejat aquesta neteja.
1: Per acabar, només te volia demanar sobre aquests joves de l'Euroregió que hi ha aquí. M'han comentat que són part de la AEJ, l'Associació Euroregional de la Joventut. Com ho pots explicar?
4: Sí, de fet, ens hem adonat 4 anys enrere que l'Euroregió és una institució que ningú coneix. És veritat que els hi costa a la ciutadania saber ja què fa el govern o el Consell Insular. Imagina't parlar d'una Euroregió que agrupa 3 governs. I la idea va ser de dir, intentem que joves de cada territori es trobin i ens facin proposta per dir què podríem fer per arribar o conscienciar la joventut per dir quins són els reptes per ell, quines són les prioritats que necessiten. I hem fet una crida, hi va haver 30 joves l'any passat que es van presentar i aquests joves es reuneixen periòdicament sobre temàtiques i ens fan propostes de millora o de fer accions conjuntes. I en aquest cas, avui, hi ha 4 que hi són presents i van ser una mica associats diverses vegades a accions de medi ambient, de cultura, de promoció de la joventut en acció política o l'acció pública. I aquí estan per conscienciar i ens ajuden que els joves, que són més joves que ells, que tenen 15-16 anys, bueno, pues sàpiguen el que fem o el que podríem fer i que els polítics, que jo represento, senti el que als joves ja agradaria fer, no? Més pot ser cooperació cultural, més viatges, més conscienciació mediambiental. És una mica això la idea, no? Que hi hagi més relació, no únicament institucionals, però també pels joves, com deia aquest matí en el discurs, que són ells que faran el proper alcalde, el proper cap d'empresa, que farà el futur del territori. A menor que el futur ve dels joves que viuen aquí, o que emigraran o que vindran a viure aquí, que sàpiguen on són, de quina cultura fan part, perquè la problemàtica que tenim a Menorca la tenim també a les illes de Mallorca o la tenim al continent, i també la cultura, compartir una cultura conjunta, un patrimoni conjunt, que sigui lingüístic, que sigui econòmic o turístic.
1: Volia demanar també quin futur augures a Salbufera d'Esgrau.
3: Pues el futur depèn de nosaltres. De si ho estem fent com estem fent fins ara, que estem intentant protegir l'espai apliquem mesures de conservació i hi ha un equip de persones que estan treballant per la seva conservació, jo crec que el parc natural continuarà a anar a millor. El tema d'evitar els impactes que pugui haver per les persones. Però clar, hi ha un tema que no podem controlar, que és el canvi climàtic, que sempre ho comen quan me demanen sobre aquesta qüestió de quin és el futur per al parc natural. Hi ha coses que no depèn de nosaltres, depèn de si augmenta el nivell de la mar, ens hem d'adaptar a aquesta situació. Si no plou, ens haurem d'adaptar, perquè cada vegada veiem que plou en més quantitat però en menys temps. No és que plogui menys, sinó plou diferent. Sí. I clar, ens hem d'adaptar perquè l'Albufera té una part de llacuna que és molt, molt necessària perquè que plogui, que hi hagi aigua per a que se pugui mantenir. Clar, hi ha mesures d'adaptació i de conservació que se poden aplicar i ens hem d'avançar un poc a aquesta situació de canvi climàtic o de manca d'aigua en èpoques que ho necessitem. Però jo crec que si tothom posa de la seva mà, jo crec que anirà tot bé.
1: Tenim l'Albufera per temps, molt bé. I ja, últim, volia demanar quina és la teva part preferida de l'Albufera, perquè és prou gran, però tots tenim una part preferida.
3: Bueno, la meva part preferida és una part que no és gaire coneguda, que està al costat de lo que és l'Arenal de Morella, la bassa de Morella. És una bassa que és totalment desconnectada de la mar i que té aigua dolça i a vegades s'omple d'aigua i a vegades no. Hi ha una quantitat de diversitat d'aus ahí impressionant quan hi ha aigua, i quan no hi ha aigua, que és a l'estiu, pues bueno, se seca, però és una manera natural i a mi m'agrada molt perquè quan vas en diferents èpoques de l'any és diferent i és un espai que és molt xulo.
1: Bueno, sempre per sa sorpresa. Moltes gràcies per tot i que acabis de tenir una jornada ben profitosa.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquesta quarta trobada de neteja en espais protegits ha estat celebrada per primera vegada enguany a Menorca. En un matí s'han reunit 200 quilos de residu en total, i en particular 25 quilos de plàstic es grau. Així de, només mos queda repetir el lema d'aquesta campanya. Let's clean up Europe!

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família, mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present i bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres... Com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo estava bueno, això, vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups abans. Sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimats fills de Troy, Michigan, la vostra bibliotecària m'ha demanat que us escrigui explicant que són per jo les biblioteques.
2: A principis de 1971, amb un esforç per atreure la major quantitat possible de joves a les instal·lacions, na Marguerite Hart, bibliotecària infantil a la biblioteca pública, que tot just havia estat inaugurada a Troy, Michigan, va escriure a diverses persones notables amb una sol·licitud: que responguessin, per favor, amb una carta dirigida als fiets i fietes on expliquessin els beneficis de visitar una biblioteca. I hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Comencem Epistolari Express, un podcast de Radio Far creat i produït per en Xec Pons i en Andreu Llamburu.
1: Una biblioteca és moltes coses. És un espai per anar, per protegir-se de la pluja. És un espai per anar si vols seure i pensar, però particularment és un espai on viuen els llibres i on pots posar-te en contacte amb altres persones i altres pensaments a través dels llibres. Si vols saber qualsevol cosa, troba't informació en els llibres de referència, diccionaris, enciclopèdies, atles. Si t'agrada que t'expliquin històries, la biblioteca és el lloc més indicat. Els llibres contenen la majoria dels secrets del món, la majoria de pensaments que han tingut homes i dones. I quan estàs llegint un llibre, tu i l'autor estàu tots sols, junts, només els dos. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan no et sents bé o et sents infeliç, perquè allà, en un llibre, pots trobar alè i consol. Una biblioteca és un bon lloc per anar quan te sents desconcertat o indecis, perquè allà, en un llibre, pots trobar la resposta a les teves preguntes. Els llibres són una bona companyia tant en els moments tristos com en els feliços, perquè els llibres són persones, persones que han aconseguit sobreviure amagant-se entre les tapes d'un llibre. E.B. White.
3: Erudir los sinónimos, que tiene la desventaja de sugerir diferencias imaginarias.
4: Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado después, y después bermejo, y después punzó, y después encarnado.
2: En White, per qui no el coneixeu, va ser un conegut escriptor nord-americà que va escriure una popular guia d'estil per a escriptors. Però també ha estat conegut per escriure llibres infantils. Però segur que ja vos sona més si vos dic que ell és el creador de Stuart Litter i de la pel·lícula de la taranyina de la Charlotte, totes dues portades en el cine. Ell va ser un dels que va respondre amb una curta però màgica carta a les plegàries d'aquella bibliotecària. Aquests dies, pensant un poc què podíem compartir amb vosaltres, mos hem adonat que són dies propers al 24 d'octubre. I aquí, dins l'estat espanyol, et celebra el Dia de la Biblioteca, la qual cosa mos ha semblat una celebració ben polida. La iniciativa es va donar al 1997, de mans de l'Associació Espanyola d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil, la qual va tenir suport del Ministeri d'Esport i Cultura. L'objectiu, com podeu imaginar, era visibilitzar la importància dels llibres i promoure la lectura dins la nostra societat, a la vegada que també se'ls feia un reconeixement a les tasques dutes a termes per bibliotecaris i bibliotecàries. I una oportunitat també de xerrar a les biblioteques. Per cert, coneixeu totes les biblioteques que hi ha aquí a Menorca? Les heu visitades totes? Hem de saber també que el 24 d'octubre no és una celebració per tot el món. Depèn d'allà on et trobis, el dia de les biblioteques es celebrarà un dia o un altre. Però aquí, perquè el 24 d'octubre no existeix una certesa, però gairebé totes les fonts consultades mos porten directe a l'incendi que va patir la Biblioteca de Sarajevo durant la guerra de Bòsnia-Herzegovina entre el 92 i 94. Sarajevo està envoltada de muntanyes i la nit del 24 al 25 d'agost del 92 va ser bombardejada. Una sèrie de projectils van ser disparats directe contra la biblioteca. Un fet curiós, i potser també un poc trist, és que, segons diuen, la persona que va donar l'ordre de disparar havia estat un gran assidu de la biblioteca, un professor universitari especialitzat en Shakespeare, que tot just va esclatar la guerra, es va convertir en el nombre dos del bàndol ultranacionalista.
5: Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna.
2: Aquell atac va destruir centenars de milers de llibres. De fet, potser heu vist una foto coneguda on hi ha un violoncel·lista tocant amb unes runes. Aquest era en Vedran Smailovic, qui va voler fer un acte commemoratiu i artístic en aquell espai tan sagrat.

Amb aquella destrucció van desaparèixer llibres únics i mai transcrits, però va haver d'altres que van aconseguir ser salvats just en els primers moments de l'incendi, gràcies a la feina duta pels empleats de la biblioteca que van posar en risc les seves vides i van començar a llançar llibres i documents per les finestres. Hem de saber que aquella biblioteca representava un punt d'unió i de trobada de cultures en una ciutat que va arribar a ser considerada com la segona capital de l'Imperi Otomà. Clarament, va ser un atac per borrar una part de la història. Avui en dia, i potser creieu que m'equivoc, però la meva sensació és que les biblioteques no reben la importància històrica que han tingut, ni tampoc el simbolisme que encara mantenen. Pensem ara en la Biblioteca d'Alejandria, un símbol en aquell temps que representava poder i que va jugar un paper ben important en el desenvolupament de la ciutat, que va acabar substituint Atenes com a promotor de cultura. A més, va ser una de les primeres biblioteques públiques, com l'entenem ara mateix, oberta per tothom, i que quasi va aconseguir posseir tots els llibres que existien en aquell moment. També va ser un espai de trobada entre intel·lectuals i erudits. Allà probablement es van desenvolupar tot tipus de teories que han anat sumant al coneixement de la ciència. Són així les biblioteques una mena de càpsules del temps, on s'acumula la memòria escrita, que qualque dia va ser oral, i que sempre està a disposició. Tot i que, bueno, és bé que sempre és una paraula molt ambiciosa. Doncs no podem oblidar que el poder, quan ha volgut censurar i fer callar el poble, una de les primeres accions sempre ha estat atacar espais de memòria, d'educació i de coneixement, entre elles les biblioteques. Però què seria de la història de la humanitat sense elles? Qualcú ha llegit Fahrenheit 451? Avui us recomano aquest llibre, perquè us feu una idea de com seria un món on els llibres estan prohibits i on existeixen els bombers, però aquests, en comptes d'apagar incendis, cremen qualsevol espai on trobin llibres. Una dada curiosa és que a l'escala de temperatura Fahrenheit, 451 correspon a 231 graus i aquesta és la temperatura on el paper dels llibres s'inflama i crema. Des d'Epistolari celebrem que existeixen les biblioteques i les considerem espais revolucionaris. Un cop més, duc aquí les paraules de la meva estimada Irene Vallejo, que fa poc publicava al Semanal del País un article arrel del Dia de les Biblioteques. I ella deia: "Després de segles de resistència, les biblioteques són espais, i no n'hi ha tants, on tothom és benvingut i acollit sense cobrar res. Aquest fascinant assoliment és fruit d'un camí ple de racons. Mai van ser espais tranquils. Ans al contrari, van ser territoris de frontera constantment atacats. Però amb intolerable atreviment, les biblioteques públiques acullen en el seu silenci l'algarabia de nombroses veus. Proposen un pacte que protegeix a totes les dissidències. Tenim dret a escollir allò que llegim, però no a imposar quins llibres escullen els altres." Quanta raó, Irene. Go get her, go get her. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensé que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dog Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula. Perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa la vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules perquè implica altres feines,
0: Clar.
1: implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som
0: clar.
1: un grup, un comitè de selecció que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O
1: I
0: fer
1: així.
0: alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n
0: Ostres.
1: vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. És tot
2: Déu-n'hi-do.
1: així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de
0: Clar.
1: documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà en un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes
0: Xulíssima.
1: mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar fa 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar, clar, clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Clar. Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A,
2: Clar.
1: que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la
0: Clar.
1: primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Rondalls i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A sa ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que sa terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet s'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a s'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que ses ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els afegués. I els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí. Però quan manco m'ho esperava, vaig arribar a Ciutadella. Vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret, perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen dels pins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com dèiem a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig i doc que una bona manera de dur barretxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Suc i sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar Tip Ray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriu i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu i Amburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i millorar.

una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llam, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig al Manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Frick, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Boicot. Boicot. Venga, va. Boicot. Pedro ha passat a tenir un nou canal de notícies.
1: Next level.
0: Next level.
2: Next big bug, no sé què. Empreses de transport menorquines empreses de transport menorquines col·lapsades per les massives comandes de radars de carretera per part dels ajuntaments de Menorca. Va sortir una oferta de 3x2 a Temu, hem vist com ha anat a mitjorn i hem pensat que puto li fotem i ja ho veurem.
3: S'ha de fer pasta.
2: Ha de fer auditoris.
0: Preda frena que no t'entenc. No t'entenc.
2: L'Ajuntament d'Es Mercadal anuncia que enguany farà escaltell de Sant Martí una intel·ligència artificial. El concejal de Cultura i Festes ha declarat que Sense Voler va posar ChatGPT de pago i ara l'ha d'amortitzar, tu. Saps que... Els primers, gratis, més... Però si no dius que no, te cobren, clar, llavors... I internacional, Benjamin Netanyahu ha obligat a cancel·lar les seves vacances a Winnipeg aquest estiu per la seva ordre d'arrest internacional.
0: Venia a Winnipeg, aquest.
2: Venia a Winnipeg, tu no t'enteres.
0: No m'ho diguis.
2: Declara que em fan una putada perquè ja he dipositat el xalet i no me'l tornen i demà he telefonat a Welling i vaya marrón m'espera demà. I última hora, una nova promoció de pisos a Immobiliària Menorca, 400 pisos de 25 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, pati impuesto de casa de Dacà, molt important, xec.
3: Important.
2: Pàrquing, piscina, per un preu inicial, piscina. De 18 milions d'euros, crec que posa aquí. Una ganga.
3: Per l'entrada tenim.
2: De la casa de Dacà.
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

história cada dia diferente. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una posta i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és. Aquesta seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? amb aquest lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes en la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... I diria que això és el que a jo em genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que coneixer... de conglomerat, no? Que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo em genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions,
0: les
1: Vegas, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolutament. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat, i en la música és molt notori, això, no?
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret, pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt la influència de la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta. Jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida.
1: Sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Abans, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble. A part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: ídol. Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... sí. La meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com el desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer. No? Però en aquest cas, Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de sa música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pelegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en Moisès Pelegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar amb escaramel·lo a la boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: Més. Ja està. Oh, ben altres, tu. Ah, no. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment, encara tan jove, fer un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i aquesta, i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no ho sabia.
1: És una manera d'obligar a escoltar-te i a tot això que has fet. I... Jo avui saps la primera de set cinc. Eh?
2: Vale, doncs, vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més en l'àvia Luisa perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? Això. I que al final crec que hi ha alguna cosa molt, molt preciosa aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que m'ho cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada. Aquesta cançó era un clàssic. És una cançó que ha passat tots els segles. Representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de la lletra, si la mà tornara tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar Uca i Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una melodia que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta. En que...
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duc el llibre aquest, aquí ve la part d'erudició, que suposo que la gent us ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema, mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas, a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Com havies sabut si és cronia o crònia?
2: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té però en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... O sigui, fa molt que no explica això, realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però... A veure si ho estic explicant bé, ho dic per a sap, que me disculpi si algú sap més que jo de lo que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb sa idea de llibertat, no? Quan en realitat ets, segueixes sent esclau, si només pots ser lliure dos dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes. No.

0: Explica-m'ho, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sarranxera, a Nesbolero...
0: Aquesta cançó, perdó, ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant lo que és, això, ses ranxeres i els boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic, perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és fet aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no?

0: com a nivell de quina ets a poètica, que sempre també en aquestes cançons, i ses melodies i això, i també diria
1: que... Ses relacions aquí... humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
0: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que això ara... que sóc molt... O sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim. Aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament un dels grans folcloristes de tota la península ibèrica. I dic península ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
0: Exacte.
1: I va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
0: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
1: Expliqueu,
0: vale.
1: Crec que m'ho donarà en context.
0: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que va ser també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romanços. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de sa meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romanços que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu: Ana, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me si jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
1: Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, eh? Aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, que diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com sa estimada mor, a poc a poc...
1: Sempre es mor ella. No sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de sa dona... Fixa't, de fet, si agafam els romans de Cecília, els romans d'Anamèlia, els romans de Roseta, els romans d'Anamèlis, els romans de la Porcarola, els romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, com ja veiem una melodia que en el Liceo te va dir, si so es canta per tot, però molt la van fer nostra. Senzillament, eh? I qui diu que a Cotaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de Talatí vaig partir, sí. Altres diuen per Tornaltí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot. Però saps, el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després venia una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons, i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses, eh? Ja, ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes, com si
1: de mor, no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint amb... Abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat bastament, però un dels grans autors que tenim vinculades és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. L'immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta i tot això que explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. El Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant-te les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com es Rosaret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé, molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparagnòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Tel·luria com Crònia són... és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que me duen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no? Com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic, per això, és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins a qui és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins a qui és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar el repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment, i en canvi aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima, podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germana amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura que diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven a temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb sa terra, perquè a més a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en sa terra, amb sa feina.
1: Exactament. També me sembla superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb sa feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest
1: repertori que m'ha construït. Exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb ses de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu vas incorporar tard, sí. Perquè en xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llaveig de pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polític i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho es du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres,
1: gràcies,
0: en el programa Relats, i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap?
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmont. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir cegues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou,

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.
1: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
2: Moltes gràcies.
3: Què tal, com ha anat aquest aterrament a Menorca?
2: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
3: Uau!
2: Sí, aquesta setmana se m'ha ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
1: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
2: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc i un fa que es pregunti... d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
3: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres, o no?
2: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
1: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. Amb una conversa, en primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
2: Claro.
1: Perquè és un llenguatge molt callejero,
2: sí,
1: també.
2: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
1: Clar, saps? Per exemple, sí.
2: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin, ja, com deia, com traduir paraulotes i ja. Coses així, i no era capaç, no tinc ni idea.
1: I... A Espanya, a Catalunya, com et sents? La gent nota de primeres que ets d'origen marroquí o només quan s'assabenten del teu nom?
2: A mi em passa de tot, la veritat. O sigui, honestament, hi ha gent catalana i espanyola que no sap o que no ho distingeix, que em diuen, no, és que sembles català totalment, físicament, inclús i tal. És com, no ho entenc perquè tinc els dos pares que són marroquins, saps? I per altra banda hi ha gent marroquina que em diu, hòstia, si sembles espanyol també, saps? O d'altres que em calen superràpid, que em diuen, no, és que tu ets marroquí, de cuidao, amb la barba que vas, tal, amb el nas que tens, és... O sigui, vull dir, ja cada persona té les seves maneres de gestionar-ho, saps?
3: Espanya és un país racista.
2: Ah, definitivament. Sens dubte, o sigui, és una pregunta que no cal...
3: Tu has patit racisme a Catalunya o no?
2: Sí, i tant. Sí. Vull dir, tinc la sort de que tinc un nom fàcil de pronunciar i de que parlo el català prou bé. I és el fet de, o sigui, el fet d'haver nascut aquí té això, però racisme a punta pala, des de moro de merda, des de torna al teu país, i és com soc de Tarragona, saps? Racisme institucional, que és el que més fot, la veritat.
1: Doncs, bueno, no sé si segueixes el futbol una mica, però ara el jugador del Madrid, en Vinícius, va fer una declaració de que Espanya és un país racista,
2: sí.
1: I el món aquest del futbol, que és molt ignorant normalment, li estan caient una pals per tot arreu per haver fet aquesta declaració, que és com una obvietat, no? Podríem dir, però a ell li estan...
2: Trobo que a Espanya li costa molt admetre els seus errors. Des de la meva perspectiva, trobo que quan... A ningú li agrada que li diguin que has fet alguna cosa dolenta. Llavors, quan t'ho diuen, saltes molt a la defensiva, en lloc de fer una reflexió. I costa molt perquè Espanya té aquest sentiment d'identitat molt fort, sobretot fora de Catalunya, que Catalunya també té les seves veïnes, també. Però dins d'Espanya doncs, passa molt això, que té molt d'ego, ets de mantindre'm fort, no sé.
1: I que consti que estem gravant aquest programa el dia 12 d'octubre,
2: sí.
1: Una data bastant polèmica.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: 1.141 quilòmetres. En quin punt de Google Maps vas calcular aquests 1.141 quilòmetres? I com sorgeix aquest nom d'aquest projecte?
2: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre casa meva al meu poble, que jo no soc de Tarragona, ja dic Tarragona per tal, però soc un poble petitó de 5.000 habitants de l'Arboç, i és la distància que hi ha des de casa meva allà literal fins a la casa meva d'allà literal també. També et dic... és una cosa molt relativa, perquè depèn molt del camí pel que vagis, del moment en el que... Hi ha un ferri de per mig, saps? Depèn del port en què aterris, també, saps? Però sí, és orientatiu, però... I el títol aquest ve de, senzillament, estar una estona avorrit a la tarda, la veritat, preguntant.
1: Molt bé. I si no s'hagués anomenat així, com hi havia algun títol alternatiu?
2: No, de fet, o sigui, 1.141 era el títol temporal, i al final per X o per Y, per presentar-ho convocatòries i per treballs i coses així, al final s'ha quedat aquest. Però no hi ha hagut cap altres opcions.
1: I a l'hora de seleccionar les fotos per l'exposició, que m'imagino que tindries una mostra molt, molt més abundant de les que vas triar al final, a quins reptes et vas enfrontar?
2: Sí, bastants, la veritat. O sigui, perquè és un projecte que jo documento el trajecte des d'una casa fins a una altra. Llavors, a l'hora d'escollir, et trobes amb que hi ha imatges que poder a tu et serveixen, però realment no fan un favor al projecte, no fan a la narrativa. Sí que és definitiu que, havent anat ja diversos anys, tinc moltes fotos, però no totes fan servei al discurs. Llavors, al final, ho vulguis o no, com les que has posat aquí, que són 11 fotos. Però la sèrie final doncs, poden ser 25 o poden ser 50. Vull dir, és un discurs que és guai perquè es pot anar ampliant, però el concepte és el mateix, és el del trajecte. Totes les fotos van d'això, des de l'entrada fins a la sortida.
1: El trajecte.
3: I he vist que és un format en blanc i negre, en quadrat. M'ho podries explicar un poc per què aquests formats, per què t'explicaven...
2: Vaig començar a utilitzar el blanc i negre més que res perquè em facilitava a l'hora de composar. Perquè si fas fotografia en color has de tindre en compte moltes més coses, perquè hi ha un... em sembla que el concepte és colorimetria o alguna cosa així. Bueno, bàsicament que cada color té un significat i un pes visual i aquestes coses s'han de tindre en compte en el moment de fer fotografia a color, i és una feina extra que a mi m'impedia avançar cap al meu objectiu de generar un significat. Llavors el fet d'utilitzar el blanc i negre n'és d'aquí, de simplificar-ho, i al final me n'adonava que com menys color hi hagués, per això utilitzo també molt de contrast, perquè així evito moltes gradacions, com menys color hi hagués, més fàcil és arribar al significat.
3: Es veu que els negres són bastant negres, que no hi ha cap molt de gris.
2: Sí.
3: I està mirant les fotos i n'hi ha una que en particular te volia demanar, ja que te tenc aquí, és aquell cavall que hi ha, que és bastant, bueno, que t'agrada. He vist també que hi ha bastanta textura.
2: Sí.
3: Hi ha terra, hi ha mar, hi ha arena, hi ha paret, però aquest cavall...
1: Puc fer una hipòtesi?
2: Endavant.
3: Sí.
1: És un mitjà de transport, també.
2: Sí, literal.
1: Apareixen cotxes, vaixells, i com, cavall també és un mitjà de transport.
2: El cavall aquell va ser molt, molt guai fer-li una foto, perquè estava al passeig marítim de Tànger, justament, i allà pels guiris els hi fan trajecte per la platja amb el cavall. Llavors, just estava jo a una part més alçada d'aquell, per l'alçada, i vaig poder fer la foto, però em va agradar molt el díptic que genera amb la persona com caminant per sobre la sorra. Saps? I no sé, trobo que és un mitjà de transport també, i això em va agradar molt, perquè representa molt tota l'estona aquest moviment.
1: Sí, hem observat que l'exposició com que orbita entorn d'aquests elements d'espais i mitjans de transport, senyals de carretera, hem vist també. Quin significat tenen per tu aquests elements? I afegeixo una altra pregunta. Si poguessis teletransportar-te, ho faries o creus que és important el moment de trànsit per la reflexió i l'assimilació?
2: Si pogués teletransportar-me et diria... És que vinc d'utilitzar la Renfe. Llavors et diria que sí. Diria que
1: per
2: sí,
1: la qualitat no, del servei.
2: Sí, et diria tant de bo teletransportar-me. Però sí, definitivament, quan faig trajectes llargs, m'agrada viure'ls, m'agrada gaudir-los. És important també, perquè hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio. I aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè al Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
1: Progressivament.
2: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
1: Sí.
2: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè... Ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte, o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
1: Clar,
2: saps?
1: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
2: En àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: I en aquests moments de viatge que... deien que potser conviden a la reflexió, tu sempre sols reflexionar sobre els mateixos temes o hi ha com alguns altres temes que també t'ocupin espai mental i que t'agradaria explotar artísticament?
2: Ara mateix estic com rondant la perifèria de la identitat, saps? He treballat, el meu primer projecte va ser Gorba, va ser un treball que parlava sobre el mestissatge cultural com a filla de marroquins i en un context occidental i com vivia aquesta dicotomia. Després vaig fer 1141, que parla d'aquest trajecte d'anar i tornar, i ara mateix estic desenvolupant un projecte que parla sobre el tema del dol migratori. O sigui, la migració no, definitivament podria parar, però trobo que és tan ampli i que hi ha tantes coses que no s'han explicat que de moment, ara per ara, segueixo explorant això. Sí.
3: Molt bé.
1: No, la vas fer tu, la vas que la faci jo. No, fes-la tu.
3: Vale. Vas viure un any a Madrid. Què tal aquesta experiència? Com portes l'espanyol?
2: Madrid va ser intens, definitivament. Va ser molt intens. Perquè vaig estar una temporada d'aquell any vivint a la part alta de Madrid, a Chamberí, i això fa que... O sigui, jo el primer mes va estar molt xocat perquè vaig dir, no hi ha cap marroquí aquí.
3: Clar, és un xoc cultural fort.
2: És un xoc cultural. Clar, jo vinc d'un poble en què hi ha molta població marroquina, a Catalunya hi ha molta també, però justament estava en la part alta i era com tot de gent cayetana, gent madrilenya.
3: Sí, saps? Sí, sí.
2: I és un xoc. Fins que no em vaig mudar cap a baix, cap a Carabanchel, no vaig trobar un, com dir, estar en mi salsa, saps? Però tot i així, a Madrid trobo que hi ha molta població més llatinoamericana que una pas marroquina. I Madrid va ser un xoc, definitivament. Una imatge que no se m'oblidarà mai és el fet de veure un stand de Vox davant d'una carnisseria halal.
3: Ostres.
2: I és com, tio, què foteu en aquest barri, saps?
1: Contradicció.
3: No sí, saben sí. Que no hi pinten res.
2: No, exacte, saps? En plan, no hi ha possibilitats aquí. No, literal, o sigui, tenia ganes com de marxar d'allà perquè no em sentia molt benvingut. Saps? Vull dir, veia tota l'estona, o sigui, anava a la uni, perquè vaig anar a fer un màster allà, anava a la uni i veia tot de gent amb pulseres de Vox, d'Espanya, un munt de vaines, com cartells de... Hòstia, com es diu aquest partit d'ultradeta, també. Bueno, doncs, un munt de pegatines. O sigui, és com un ambient molt, molt, molt violent. No m'hi vaig sentir a gust.
3: Llavors, definitivament, te quedes amb Catalunya, no?
2: Oh, i tant, m'hi saltaria. Sí. A mi al Mediterrani no m'ho treu ningú.
1: Molt bé.
2: Que abans hem equivocat i el Algeciras no és Algezira en àrab, és Josirat.
1: Oh.
2: Algezira vol dir illa, literal.
3: En sèrio?
2: Doncs sí.
3: Pues mira, on està i mare.
1: Sí, i tu per primer, bueno, per, sí, clar. Per segon cop després d'haver estat a
2: aquesta setmana, sí.
1: I què et sembla Menorca? T'agrada?
2: És molt guai. Encara no he tingut l'oportunitat d'explorar-la, però sí. M'està agradant bastant. Ara si anem a la platja aquests dies.
1: I tant, i tant. Doncs, faig cluenda. El trànsit, el viatge, l'espai que hi ha entre origen i destí... En els viatges d'en Karim sempre hi ha la certesa de que hi haurà una tornada després de l'anada a la terra dels seus pares, que també és la seva terra. Però la tornada a Tarragona també és una tornada a casa, sovint amb el cor dividit. De vegades, una condició necessària per la inspiració i, en darrera instància, la creació artística. Karim, moltes gràcies per acompanyar-nos a Gris Mig i felicitats per l'exposició que presentes al Menorca Doc Fest 2024.
2: Moltes gràcies per vosaltres.
3: Vagi molt bé.
2: Gràcies. Ai, que guai, m'ha agradat. Molt bona cloenda aquesta, eh?

Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadogfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadogfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són una bona

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig i doc que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ai,
1: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
2: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells. No? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular...
1: Uh-huh.
0: Decideix canviar un original en el premi,
1: uh-huh,
0: i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta nova travessa per la mà de contes. I avui, tot i que ens torna a dur a terres colombianes, no ho fem pas per xerrar d'elles, sinó que ho fem per trobar-nos amb una narradora molt especial que ens farà un petit apropament, diguéssim simbòlic, a la tradició oral russa. Què sabeu de Rússia? Heu anat mai? Coneixeu a qualcú? Heu sentit mai a rus? Com deuen ser els carrers allà de les ciutats, dels pobles? Com deu ser tot aquell camp que hi ha? A què deuen olorar les coses? Com sonen? De què deuen xerrar? La nostra convidada té moltíssimes ganes d'explicar-nos coses, així que jo crec que avui no enredarem molt per aquí i així ens deixem que la trobada al voltant de la tradició oral faci de les seves. Què us sembla? Va, que us la presento.

0: tocarte.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Radio Far presenta a Rondà, les tres paraules de la reina.
3: Açò diu que era una casa on tenien tres fills, un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer saber a tothom que la seva filla s'havia de casar i, com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Els qui les sabria contestar se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei. No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament. Jo vull venir, dic. No vull que venguis, deies major, perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu, «Sí que me l'han pigada, ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar, «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos! Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest, tenen en Joan i en Xumeu. Tornen arrere i va ser el seu germà que els mostrava l'ou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar arrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins la bossa i aquí call que allà m'aixec seguir fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
4: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
3: «Oi, que polit!»
4: «I que deu ser això que ara mos mostra!»
3: «I així mateix, que deu valer la pena!» deien ells. «Anem-hi!» Ivan
4: hi va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar, i quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc. «Torna arrere», li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna arrere». «Però, torna arrere», m'han dit. No en tenia cap gana i ell de tornar-hi. El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
3: Ells dos se van posar a córrer i ell, més poc a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa la merda dins la bossa i segueix cap endavant. Arribà a la ciutat i tot era gent que compareixia just de baix del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i la cibadera en el costat, també es va ficar entre la gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt la filla del rei en el balcó i diu, «Tinc foc davall la coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digui en Pere traient l'ou de dragó. «I amb aquell trauries?» demanà ella. «Amb aquest ganxet?» respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I la rondà ja està dita, menja-te la ferita. I si no t'agrada, tira-la dalt la teulada. Dalt la teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper. I si no les ha acabades, encara les té. Darrere la porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, m'ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo son la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes i benvinguts a Quilòmetre Zero. Comencem ara aquesta segona temporada. En el nostre primer capítol visitarem l'Escola Tramuntana. Sí, enguany, aquesta segona temporada de Quilòmetre Zero, canviem i deixem les entrevistes de l'estudi i sortim al carrer i ens anem de visita als centres educatius de Menorca, escoles de primària, escoles de secundària, diferents centres educatius, 6 en concret, on coneixerem com es treballa el medi ambient i doncs, com creixen les fietes, els fiets, els al·lots amb els valors de la sostenibilitat, la biodiversitat, què és el que estan aprenent i què és el que està fent ja bé en medi ambient. Si ens acompanyeu, som-hi! Doncs ja hem entrat, estem al pati d'aquesta escola, aquest centre d'educació infantil i primària Tramuntana, que es troba dins el Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, un lloc privilegiat. És una escola petita, de només 5 aules, perquè doncs, s'ajunten els nens de diferents edats i té un entorn natural, com dèiem. Des d'aquí mateix veiem moltíssims d'arbres, també ocells que sobrevolen l'escola i doncs, un edifici de planta baixa i només una aula amb una segona planta, un pati amb una pista d'esports, de formigó, però també amb espais naturals, amb pins i amb un hort que doncs ara anirem a visitar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Volíem parlar amb en Lluc.
1: Sí? Pues, està una mica enfeinat ara, però bueno, podeu passar, si voleu.
0: Passem al pati.
1: Endavant.
0: Hola, què tal? Com et dius?
2: Em dic Martina.
0: I quants anys tens, Martina?
2: Tinc 10 anys i vaig a 5è.
0: I em pots explicar tu aquí a l'escola què aprens de medi ambient, així en general?
2: Pues aprenc que el medi ambient estic a cuidar perquè si l'embrutem, pues la terra es fa malbé i també tenim apadrinades 2 o 3 platges.
0: Què vol dir això?
2: Apadrinar vol dir que tu, per exemple, apadrines a una platja i la cuides i de tant en tant la vas a fer net.
0: O sigui que feu sortides amb el col·le, aneu a la platja?
2: Sí, a netejar.
0: I veig per aquí pel col·le que teniu molts contenidors de diferents colors. Ens pots explicar una mica al teu curs o a la teva aula què feu amb els residus?
2: Què són residus?
0: Els residus, el que heu de llançar, els fems, com ho llanceu?
2: Pues tenim una capsa que és de compost i tirem les pells de les fruites allà per reciclar.
0: Molt bé, feu compostatge. I què més cosetes, per exemple, respecte a l'aigua? Aquí podeu fer servir tota la que voleu o intenteu reduir una miqueta el consum d'aigua?
2: La reduïm una miqueta, sol que quan algú se deixa la botella pues pot beure dels grifos de l'escola.
0: Com és això? M'ho pots explicar millor? Perdona, que no ho he entès.
2: Quan algun alumne de l'escola es deixa pues, la botella, l'aigua de les aules és potable i es pot beure.
0: Molt bé. Així t'agrada molt venir aquí a la teva escola?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Martina.
2: Adeu.
0: Aquesta escola Tramuntana, on ens trobem ara mateix al pati, a punt d'entrar a la sala de professors, ja veiem que és una escola especial. Estem rodejats de 2 turons, s'asseia davant nostre, amb oastres i també veiem molts de pins. I aquí al pati, que no és gaire gran, tota l'escola és força petita, tot i tenir alumnes, fiets i fietes entre els 3 i els 12 anys, només n'hi ha 5 aules, perquè n'hi ha algunes edats que estan juntes i és una escola molt familiar. Aquí al pati tenim una petita pista de multiesportiva de formigó i també veiem alguns espais naturals amb taules de pícnic, amb una caseta de llenya, uns quants arbres, nens que encara juguen. Ja s'ha acabat el pati, però encara tenen estona per seguir jugant al pati. I quan ens atraquem a l'entrada de l'edifici, veiem doncs, tots uns prestatges amb botes d'aigua que posa Second Cycle Boots, bé, un cartellet en anglès per dir que aquí hi són les botes d'aigua de tots els els alumnes de segon cicle. Aquí els nens i les nenes, quan plou, està ben clar que surten al pati igualment. I just abans d'entrar a la sala de professors ens crida l'atenció aquests rètols de el guardó de centre ecoambiental atorgat al Col·legi Públic Tramuntana pel govern de les Illes Balears el 2006, el 2008 i el 2010. D'un-hi-do. Doncs anem a veure els professors que estan aquí fent feina. Bon dia, Maite, perdona que t'interrompi.
3: No passa res.
0: Què esteu fent i què feu com a mestres d'aquesta escola per guanyar aquests guardons ecoambientals que hem vist aquí fora?
3: Bueno, jo em penso que el lloc on estem ubicats ja ens facilita aquesta, no?, aquesta sensibilitat cap a la natura. Només estem, bueno, miram de fora, sortim en el pati i ja veiem la natura i ja ens facilita aquest premi que vengui.
0: I el que dèiem nosaltres és bé, no?, que treballeu el medi ambient com una cosa dia a dia, amb els residus, amb l'energia. Quins serien els valors que de fons esteu transmetent cada dia?
3: Respecte a la natura, com t'he dit abans, l'entorn on estem facilita que posis un peu de fora i ja quan trepitgis trobes la terra, ja trobis un animalet i ja el mostris a la mestra, als companys i ja t'estimis això que trobes, no?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Podeu seguir fent feina. Bé, doncs entrem ara, si podem, a parlar amb el director de l'escola, que avui està molt enfeinat, però li robarem 5 minutets. Bon dia, Lluc.
4: Bon dia, com va?
0: Doncs aquí estem visitant la vostra escola i te volíem doncs, a comentar. Primer, enhorabona, no?, perquè sou una escola ecoambiental a més reconeguda pel govern balear. També vau rebre fa poc un premi de Ràdio Menorca Onda Cero, precisament pels vostres valors de sostenibilitat i de preservació del medi ambient. Per començar, aquesta escola cada any feu un projecte ambiental específic. No sé si ens pots comentar una mica la línia del projecte d'enguany.
4: Sí, bueno, enguany el projecte que ja ha definit consisteix en fer tota una sèrie d'actuacions a nivell d'hort ecològic i també d'un espai nou que han definit a la part darrere de l'escola. Aquestes actuacions consisteixen en fer un registre de flora que tenim i fer tota una sèrie de cartells perquè si ja es puguin identificar i reconèixer quins tipus d'arbres i de plantes tenim en aquest espai.
0: Clar, vosaltres esteu precisament en un entorn privilegiat, ja ho hem comentat amb altres profes. Quin és l'espai on ens trobem per la gent que ens escolta i no ho coneix?
4: L'Escola Tramuntana està ubicada dins el Parc Natural de Salofera d'Esgrau, a la zona de Favaritx, i bueno, és un espai protegit on hi ha ubicada aquesta escola des de fa 60 i pico d'anys. I bueno, el que té és això, que només aquesta ubicació, només d'aquest espai, ja te dona pues, unes característiques que diferencien a l'escola de la resta, no? Per la ubicació i per l'entorn natural en el qual està ubicada.
0: A més, és una escola, no sé si me pots dir el nombre més o menys d'alumnes que teniu, el fet aquest de que estan com en 5 aules només, això perquè ho entenguem, com és aquest tipus d'escola?
4: Sí, l'escola és una escola unitària, que implica que els alumnes estan agrupats en diferents nivells per diferents edats, és a dir, tenim tal vegada infantil alumnes de 3, 4 i 5 anys en un mateix grup i a primària tenim grups de primer i segon junts, tercer i quart i cinquè i sisè. Ara actualment l'escola ha crescut bastant aquests darrers anys i, bueno, i tenim dos grups més de l'alumne normal, però l'escola continua sent unitària i la filosofia és agrupar alumnat de diferents edats dins el mateix grup.
0: A part de les mestres i de vosaltres, o sigui, de tot l'equip que feu feina, la implicació de mares i pares, com és? En el tema mediambiental també, ara entrarem en més detallets, però d'entrada la participació de mares i pares com és?
4: Sí, bueno, l'escola, el model d'escola és la comunitat d'aprenentatge. Això representa que les famílies poden participar activament de les dinàmiques del centre, tant a nivell de presa de decisions, amb assemblees, com a participació activa que es du a terme dins les aules doncs unes hores setmanals. Ara, actualment, amb el tema de la pandèmia, la cosa està una mica aturada, però bueno, just puguem tornar doncs, posar en pràctica aquestes dinàmiques es tornaran a activar.
0: I amb aquests dos projectes que me deies de l'hort i de la identificació de la flora i la fauna, després anirem a veure l'hort de la vostra escola. Venen també a participar mares i pares o només són els fiets i fietes que participen i de tant en tant es duen la collita a casa?
4: Clar, els grups interactius, que són unes dinàmiques que es duen a terme dins la comunitat educativa, representen que les famílies poden participar. Hi haurà activitats que es duran a terme a l'espai natural o a sort i altres activitats es duran a terme dins l'aula, que dependeix de com s'organitzi aquell any.
0: I ja entrant en els valors, no?, mediambientals, per treballar temes com la sostenibilitat, la biodiversitat, que són conceptes complexes, els aneu, diguéssim, treballant amb el dia a dia o són temes que es treballen com a dintre d'un temari de medi natural amb algun curs de l'escola?
4: Aquests temes avui en dia estan introduïts dins el currículum, però nosaltres ja treballem de forma transversal, és a dir, es comencen a treballar des d'infantil i, clar, s'adequen a l'edat de l'alumnat i es van treballant cada cicle i cada etapa, no? Són temes que sí que es treballen dia a dia, tot i que estan programats i estan inclosos dins el currículum educatiu del centre i del projecte educatiu de centre.
0: Bé, doncs moltes gràcies. No et deixem, no traiem més temps. Gràcies, Lluc. Anem a entrar a una altra classe ara. Veiem aquí a la porta oberta que diu Drets de la Infància. Idò, entrem i que ens expliquin una mica quins són aquests drets de la infància o què és aquesta aula. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia, com et dius?
5: Gemma Martínez.
0: Gemma, moltes gràcies. Perdó que entrem així a la classe, però ens pots explicar en quina aula estem? Què esteu fent amb aquestes fietes i fiets?
5: Avui estem, bueno, és la classe dels animals de primària, i ara mateix estem fent math games. Però passa que avui som poquets, normalment fem 3 racons, i avui només en fem 2. Un que estem aquí fent un cotxe amb sumes i pintant-lo, i a l'altre racó hi ha l'especialista d'anglès i està fent jocs de matemàtiques en anglès.
0: Com que nosaltres avui venim aquí més que res perquè sou una escola ecoambiental, clar, jo veig moltíssims de colors en aquesta classe i molts de noms d'animals, clar, aus, peixos, rèptils, insectes, mamífers, i ja comença a veure contenidors, potser són contenidors de reciclatge. No sé si me pots comentar una miqueta coses que hi hagin aquí respecte als residus o respecte al material reutilitzat, si és que en feu servir.
5: Sí, doncs mira, allà tenim la paperera del cartró i del paper, la de color blau, i al costat tenim la del plàstic, la de color groc, i allà doncs, bueno, anem posant sí, aquestes sobres de paper, quan retallem, inclús alguna punta d'algun llapis de fusta, la posem allà, i just si veus allà damunt de la taula, vam muntar a principi de curs un calendari amb cartrons, i tenim tots un calendari individual, on cada dia, a través d'aquest muntatge que vam fer a inici de curs, doncs posem el dia d'avui, quin dia va ser ahir, quin dia serà demà, com ens sentim avui també, amb els números i tot, i cada dia l'anem utilitzant.
0: Vols dir que feu cosetes fetes per vosaltres i així no heu de comprar un calendari?
5: Sí, exacte. I així cadascú pot manipular també ell mateix.
0: Molt bé. No sé si en aquesta escola feu servir gaire llibres de text o llibres de lectura i teniu cap programa per reutilitzar-los?
5: Formem part del programa de reutilització de llibres. Aquí l'única cosa és que nosaltres els llibres que comprem són quaderns d'entrenaments. Quaderns de sumes, quaderns de restes, quaderns per practicar la cal·ligrafia. I llibres de lectura com a tal, tenim unes caixes on tenim una col·lecció d'uns 15 llibres iguals que ells també utilitzen i que es van reutilitzant cada any. Cada 4 anys podem fer aquest canvi de llibres, però de moment estem amb els mateixos que fa ja uns quants anys.
0: Bé, enhorabona per la feina que feu com a mestres i per aquests reconeixements ecoambientals. Realment, per acabar, el medi natural, el medi ambient, ho treballeu amb alguna matèria en concret, amb algun curs o amb alguna edat en concret, o és més una cosa transversal de petits inputs d'informació i valors a tot?
5: Bueno, jo crec que el medi ambient el treballem cada dia amb tot el que va passant minut a minut, perquè des del moment en què entrem nosaltres, per exemple, des de l'altra punta d'Espati, que és tot zona verda, i ja avui matí, per exemple, han trobat un cuc, han estat allà mirant, observant el cuc a primera hora. O sigui, jo crec que en tot moment està present això, a les hores del pati, quan estem per aquí, a fora, tot, en tot moment està present. És una cosa que també, bueno, estar en aquesta zona tan privilegiada en la que estem, doncs podem tirar d'aquest tema, evidentment.
0: Moltes gràcies. Et deixem a la classe dels animals. Adeu, adeu, classe dels animals. Adeu, gràcies. Ara ens estem atracant el grupet que està a l'hort. Hola, bon dia, Marta.
6: Hola, bon dia, Carol.
0: Què estem fent aquí? Bé, estem en un espai fantàstic al costat, bé, a l'escola, però just a fora, no? Teniu un hort aquí just a fora de l'escola. Ens pots explicar una miqueta què estem fent ara i de quines edats són aquestes filles
6: sí.
0: i fillets?
6: Mira, aquests fillets és un grup de quart que formen part de la classe de segon cicle, que està tercer i quart mesclat. Però quan fem una hora setmanal d'hort, el que fem és desdoblar el grup, perquè així amb menys alumnes poden participar millor de les feines i les tasques que tenim de l'hort. I també, bueno, així és una manera que, sí, que, bueno, que crec que estan més a gust, no?, també, al mig grup, i poden conversar més, podem fer més feina oral, i s'està molt a gust. Sí, ara feia dues setmanes que no podien venir per les pluges, així que en tenien ganes de veure com està.
0: Hem vist que heu entrat ara, mm-hmm. Els has començat a parlar amb anglès.
6: Sí, sí, fem les classes d'anglès, d'hort amb anglès, i és una estoneta que, bueno, sobretot és vocabulari, que se van acostumant, és una manera de tenir un poquet més d'input amb la llengua i treballar-lo d'una altra manera, també. Sí que es ve que a vegades hi ha unes converses o surten temes que acabem xerrant en català, perquè, bueno, no sé, és interessant, però el vocabulari bàsic, sí, el saben, comencen a saber ja bastant bé amb anglès.
0: Doncs vaig a veure què és que estan fent.
6: Molt bé, endavant.
7: Hola, jo sóc Sidi, tinc 9 anys.
0: Molt bé, Sidi. Doncs explica'm, tu que portes aquí a Tramuntana des que eres petit, què és el que més t'agrada d'aquí, de l'hort?
7: M'agrada menjar el que plantem i també m'agrada molt regar i plantar.
0: I de menjar, per exemple, quin plat te'n recordes que hagis fet amb coses d'aquí de l'hort del col·le?
7: Vam fer unes... Hem tot de patata amb ous del galliner, que tenim allà un galliner, i amb patates d'aquí.
0: Ah, també teniu gallines? Explica'm això.
7: Tenim gallines que no us han dut aquest any, perquè l'any passat se les van menjar, una fura, se van menjar les que teníem, i ara han dut de noves aquest any, i cada setmana li toca una per... cada setmana un dia, pues, la tercer i quart va agafar, i si hi ha un ou, s'enduen els que li toquen a agafar els ous dins del galliner, i si hi ha més, els sortegen amb una ruleta.
0: Que bé, quin col·le més xulo que teniu. Escolta, i tot això que apreneu de l'or, de les gallines, tot això ho feu perquè us agrada, no? Vale, i perquè us ensenyen, però tu creus que això té a veure amb el planeta?
7: Jo crec que sí, perquè a les notícies posa que ja hi ha molta gent que no vol ser agricultor i això, i aquí els nens, pues, estem fent això per cultivar, i crec que és perquè així, quan siguin grossos, el bé fet això des de petit, el millor no us agrada, i acabem sent agricultors i això.
0: I també quan tu vas a comprar a la botiga, tu distingeixes una patata o veus un tomàtic o una coliflor, si té pinta de ser d'hort o si ve empaquetada, ve molt d'en fora, tu entens una mica el que és el producte quilòmetre zero, de producte de proximitat.
7: Quan el provo, sí, però si no el provo, no.
0: Molt bona. Doncs, què més? A veure, què heu après últimament aquí a l'hort? Últimes coses, què heu après?
7: A plantar, també ho fem en anglès, perquè com ho fem amb la profe d'anglès, ho fem en anglès i amb això, i això, però hi ha coses que ho fem en català, les coses més importants, i també hem après a plantar i també un poc més a cuidar la natura.
0: Molt bé. I doncs res més? O si me vols explicar alguna anècdota o alguna història així que t'agradi de l'hort, algú que no hagi caigut jo de demanar-te?
7: Pues, sí, se m'ha oblidat una cosa de dir que també m'agrada molt, que és remoure la terra, quan antes de plantar solem remoure la terra aquí amb càvecs i m'agrada bastant fer-ho.
0: Moltes gràcies. Idò, què és que teniu aquí? Una mica de manduixes que estaven traient les males herbes i també veiem un racó d'aromàtiques i més enllà. Explica'm una miqueta què és el que tenim per l'hort.
8: Les aromàtiques, que també hi ha un moment, ara tenim molta feina de fer planters i de preparar la terra, per tant, normalment ho treballem ja en el segon trimestre. Però també se fa un treball en les aromàtiques, que les sàpiguin reconèixer per l'olor, per exemple.
0: Bé, estem veient... Sí. Lavanda...
8: Tenim camamila, tenim llorer, tenim sàlvia, romaní, tenim menta i orenga, també. Me sembla que ja... Espera, vam, és que n'hi ha uns quants, eh? Vale. I tem, ja tenim tem. Per exemple, l'any passat vam fer uns saquets de lavanda perquè poguéssim posar, per exemple, dins els armaris, que els hi fes oloreta, i ells vam participar amb el talleró, vam posar a secar... I, però solem fer més endavant quan sort ja està més iniciat, no? Ara hem tingut molta feina, bueno, tenim, per sort tenim a la Paloma, la conserge i en Toni de l'Ajuntament, que bueno, la Paloma ve dos dies a setmana i és un poc sa qui ha impulsat que aquest hort estigui així, perquè té molta mà, us fa d'assessora i la veritat és que és un gust treballar amb ella perquè sap sempre, no?, què necessita, què hauríem de fer a sort, no? I ara hem començat amb els planters, que és el primer pas. Ells són els qui s'encarreguen de posar, cercar la pedreta, posar-los dins els potets, posar la terra, posar les llavors... I després el que fem és que cada grup els tenim dins hivernacle i cada grup, cada dia, hi ha un grup encarregat d'anar-los a regar, perquè ara, sobretot les primeres setmanes, és molt important. Sí que es ve que enguany hem tingut, crec que hi ha hagut un caragol que s'ha menjat part dels planters que teníem, però bueno, això també hi entra. I tornem a plantar i, bueno, i un poquet de paciència forma part del procés.
0: O sigui, esteu tot el curs realment tirant endavant aquest hort, perquè és un dels projectes de medi ambient més important de l'escola. Tu t'encarregues una miqueta també del tema de medi ambient en general de l'escola, no sé si ens pots comentar altres projectes que feu.
8: Sí, per exemple aquí, que va enllaçat amb l'hort, tenim la compostera. Tots els fiers, quan s'hi duen fruita, per exemple, durant el pati, els més petitons solen tenir un bol dins la classe i ho posen tots allà i després venen un o un parell d'encarregats i ho posen dins la compostera. En canvi, els més grossos ja estan corrents per aquí pel pati i ells mateixos ho saben, que quan s'acaben una fruita o s'espera i venen aquí i ho tiren. I bueno, ara hi haurà que fer una feina d'anar remenant, després tota aquesta muntanyeta d'aquí també és abono, i de tant en tant, sobretot ara al principi, quan van venir a llaurar, van fer la feina d'ells els fiers d'agafar amb els senars i d'anar passant s'abono també la terra i remenar. És una part que també ens agrada molt. O inclús, per exemple, per les bastanagues necessiten una terra molt més cribada, molt més fina, i també ells han participat en el procés de cribatge. Tenim una cribadora dins hivernacle i tota aquesta feina la fan ells, sí. Bueno, després també, si vols, bueno, enllaçant amb el medi ambient, el tema de regar. És una cosa que els agrada molt, ara es ve que aquests dies no ha fet falta, però perquè com veus hi ha molta humitat, aquesta terra aguanta molt bé la humitat, però tenim, no sé si us he explicat en Lluc, però tenim un sistema de recollida de les aigües plujals, val, que va un al jup, i per tant per regar utilitzem, reutilitzem aquesta aigua, d'acord? També per els banys, i és una manera, es ve, perquè si no abans havien de dur aigua aquí en camions. I ara de cada vegada necessitem menys perquè ja queda cobert, aquesta part de regar i dels banys queda cobert amb aigua de pluja.
0: Beníssim, o sigui, recolliu l'aigua de pluja per poder fer-la servir. Sí, beníssim.
8: Sí, sí, per això allà no tenim maneta perquè aquesta aigua no és potable i perquè no ho puguin veure. O sigui, aquesta d'aquí està protegida per això. Ells ho saben, eh? De totes maneres, hi ha una clau que sempre la duc jo i quan hem de regar se posa la clau, és més gran, ja ho saben fer sols i s'encarreguen de regar. Sí, sí.
0: L'aigua de les aixetes, però sí que és bona per beure, no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, la duen amb uns camions.
0: Feu estalvi energètic, també?
8: Clar, tenim les plaques solars, que són unes plaques que, bueno, si no vaig errada, no guarden, o sigui, no carreguen, però sí que es ve que, mentre hi hagi llum, van tirant de les plaques solars. Per tant, això ja és un avantatge que tenim aquí a l'escola. I, bueno, per suposat, amb els fiets es fa una feina de que quan se surten, de fet, hi ha encarregats, quan se surten de l'aula, els llums han d'estar apagats i tot això, sí.
0: A part d'electricitat i aigua, per venir fins aquí, sí. Clar, a l'estar una mica... Bé, estan fora del nucli urbà. Allà cal que sistema de compartir cotxe o això no...
8: Això és una cosa que és de les famílies. Sí que es ve que sí que hi ha famílies que comparteixen, sobretot si viuen a prop, però n'hi ha que viuen... La veritat és que viuen allunyades, no? Venen de bastant de zones diferents dels voltants, tant des de Daia com de Mos, Castell, per el camp, per aquí propet també... I això dificulta que se pugui fer, però sé que hi ha famílies que ho fan. Sí, sí.
0: Bé, doncs, per què animaries, ja per acabar, altres educadors o centres a crear, si poden, un hort com el vostre?
8: Bé, jo crec que és una experiència molt polida per ells, no només el fet d'estar a l'aire lliure, i bueno, mira-te'ls, és que és un gust veure-los i després que crec que se poden aprendre moltes coses. Fa també que s'acostumin a veure productes de temporada, perquè clar, és una cosa que és el que tenim i potser després des de casa també poden tirar cap allà de consumir de manera més sostenible, no? I quilòmetre zero també, i bueno, i anem intentant amb aquestes petites accions que coneguin aquests conceptes i que formin part del seu dia a dia.
0: Beníssim, moltes gràcies, Marta.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí el primer quilòmetre zero de la segona temporada. Volem agrair molt especialment a les mestres i al professor de l'Escola Tramuntana per la bona acollida i també als fillets i filletes que han participat al reportatge. Us esperem als propers capítols per conèixer més escoles, més centres educatius públics de Menorca i els seus projectes mediambientals. Moltes gràcies i salut.
9: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Marineres, mariners, seguim per aquesta mà de contes. Seguim viatjant, seguim en moviment. Les onades d'avui mos tornen a Menorca, ja que l'altre dia vaig assistir a la presentació de Paranòstic. Potser algun de vosaltres també. Un concert amorós de Nana Ferrer, una artista musical, una donassa, una amiga per molts de nosaltres, que amb molta sensibilitat va transmetre la passió que ella sent per la tradició i el folclor menorquí. Alhora que també, a més d'un, mos va sacsejar i mos va fer pensar que la tradició no pot ser quelcom immòbil que deixem allà en una cantonada perquè s'ompli de pols. La tradició és com una història en moviment, que està construïda no tant per lo propi i particular, sinó per allò comú. Per això és que moltes vegades trobem coses de tradició que considerem nostra amb tradicions culturals d'altres bandes del món. Gràcies, Anna. Gràcies per aquell concert, per aquell amor i dedicació. Us he de dir que vaig sortir d'allà pensant molt i vaig pensar que els contes els hi passa un poc el mateix. Avui en dia hi ha molt qüestionament sobre els contes de tradició. I sorgeixen preguntes sobre si responen o no a les necessitats dels infants actuals. Ens plantegem dubtes. Són molt masclistes? No ho són? Són racistes? Són inclusius? Arriben a totes aquelles preguntes que es fan als més petits? Com tot, segur que n'hi ha que sí i segur que n'hi ha que no. Però és interessant seguir fent-nos preguntes. Mireu, Nana Cristina Herreros, que és una narradora oral i escriptora de qui segur ja us he xerrat, té com a... el seu nom artístic és Anna Griot. Ella defensa que els contes tradicionals ens connecten amb les arrels profundes de la humanitat i que és gràcies a aquesta connexió que s'han pogut mantenir en el temps. I és que hi ha contes que han passat de generació en generació en generació i en generació. Ella no nega, perquè no ho podem negar, que hi ha contes que realment són masclistes, que hi ha contes no inclusius, que hi ha contes racistes, però que també hem de tenir present que molts d'aquests grans recopiladors de la tradició oral van ser homes i que alhora estaven molt vinculats a l'Església. I això fa que molts dels contes de tradició fossin adaptats a una ideologia i forma de veure el món concreta. I jo tot això us ho explic perquè vull convidar a que cerquem més enllà i a no donar sempre per sentada la tradició així com la coneixem. Cal continuar fent-nos preguntes, però sobretot cercant respostes, perquè sovint existeix una tradició darrere d'allò que es considera la tradició. I sí, sí, disculpeu aquest embolic, eh? És que m'emociono. Per exemple, algun de vosaltres ha sentit mai el conte del Príncep Dorment? És una història contraposada a la Bella Dorment, un contracuento, que diuen en castellà. Aquest en concret el va trobar un col·laborador del folclorista Machado y Álvarez i el va rescatar cap a finals del segle XIX. I clar, era un conte que naturalment mai havia passat per lletra impresa, perquè no interessava a la mentalitat dominant d'aquell temps. Per sort, ja el podem trobar escrit amb una recopilació portada a terme per Antonio Rodríguez Almodóvar, un dels grans recopiladors de l'estat espanyol de contes de tradició oral. El podem trobar sota el títol de Cuentos a l'amor de la lumbre. Hi ha dos llibres on estan recopilats tots aquests contes de tradició oral. Mireu, mireu, que n'hi ha d'alguns molt divertits. Els contes, al final, estan plens de simbolismes i aprenentatges. I també estan plens de contradiccions, perquè així és com ho estem ses persones. Mariners, marineres, avui compartirem aquest conte del Príncep Dorment, que, com us dic, és de tradició castellana, i el qual hem fet aquí una petita adaptació catalano-menorquina, però potser mantenim colca càntics castellans i hi ha cadascú que tregui ses seves conclusions. Esteu preparats? Va, cap límit a sa imaginació i prepareu-vos que el conte ja és aquí.

0: Hi havia una vegada un rei que tenia una filla a qui estimava molt, molt, molt i per això intentava sempre donar-li gust amb tot allò que ella volia. I com que ella li encantava jugar en el camp, un dia va fer que li construïssin una casa allà. En aquell lloc hi va caure una nevada d'aquelles grosses i va deixar tot el camp d'un blanc deslumbrant. I a la princesa li encantava sortir en el balcó i mirar aquella neu que mai havia vist. Un matí, mentre observava la neu, va veure com un pastor jove s'atracava amb un be de potes negres. Però quan menys ho va esperar, de sobte, el jove va treure un ganivet i zacate! El va degollar. I sa sang va caure d'una manera quasi artística damunt sa neu, fent un contrast impressionant. Davant d'aquella imatge, el jove pastor, l'únic que va poder dir és: allò blanc encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. Aquestes paraules van cridar l'atenció de la princesa. Ei, vine, vine! Avam, repeteix això que has dit sobre lo blanc? I ell va repetir: lo blanc amb lo encarnat, que bé que està, com el rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor Sant Joan. I això què vol dir? Va demanar la princesa. Això és una cosa que ma mare em va explicar. Ella diu que hi ha un castell molt, molt, molt, molt, molt, molt enfora, i allà hi ha un rei encantat. Diu que és molt guapo i que es passa tot l'any dormint i només desperta en la matinada del dia de Sant Joan. I si al despertar no troba ningú, doncs es torna a dormir fins l'any següent. I així es passarà tota la seva vida, diu mo mare, a no ser que una princesa vagi al castell, s'assegui al seu costat i es quedi amb ell. S'ha de quedar amb ell fins al dia de Sant Joan, perquè així quan desperti se la trobi. I diu mo mare també que quan això succeeix, aleshores s'acaba l'encanteri i el rei es casarà amb la princesa. No sé. I on diu ta mare que està aquest castell? Pues, altesa, jo no sé què dir-li, però deu estar molt enfara, perquè mo mare sempre diu que per anar allà has de rompre unes sabates de ferro. Sa princesa no va dir res més, però la curiositat la tenia inquieta. Ella volia trobar el castell, però sabia ben bé que son pare no la deixaria partir. Així que, sense dir res, es va atracar a Cal Ferrer i li va demanar que li fes unes sabates de ferro. I just les va tenir aquell mateix vespre. Va partir sense dir res. I clar, en sol demà, quan el rei va anar a cercar sa princesa, no la va trobar. La va fer cercar per totes bandes, però no la va trobar. I després de setmanes de recerca, la va donar per morta o per segrestada. I mentre el rei plorava a palau, sa princesa anava descobrint tot un món increïble entre boscos, arbres, plantes, tot tipus de camins, d'animals. Va caminar moltíssim i de sobte va arribar a una mena de selva. I hi havia tres camins i va triar el del mig i al final de tot del camí va veure una casa. La porta es va obrir i va sortir una bea, baixeta, vestida de negre. La princesa li va agafar les mans i li va dir: ai, senyora, jo venia, aviam si vostè em pot donar un llit per dormir. Es vespre ja és aquí i no vull dormir de fora. Pobra fieta, on vas per aquí? Que vas molt en fora. Estic cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, filla, no sé molt bé on està aquest palau. Potser qui ho sap és el meu fill gran, el Sol. Però és molt mal geniat i em fa una mica de por que et trobi aquí i et faci mal. Però la princesa li va donar igual. Ella va entrar i es va amagar en una habitació i va esperar. Hores després va sentir com el senyor Sol arribava.
1: Ai, mare, a carn humana fa olor. Què és tot això?
0: Ai, fill meu, sempre remugant. No t'enfadis. És que he replegat a una pobra fieta que venia cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. I jo li he dit que potser tu sabries on era aquest palau.
1: Jo no he vist aquest palau, però potser ses meves germanes, les estrelles, que elles són moltes, ho hauran vist.
0: I així que va arribar el dia, la princesa va tornar a partir. Va caminar. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, fins que va trobar tres camins una altra vegada. I aquest cop va agafar el de la dreta. I al final del tot del camí va trobar una altra casa. Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest cop, la senyora era llarga, llarga i magra, magra. Jo no he escoltat parlar d'aquest palau, però potser ho sàpiguen ses meves filles, les estrelles. Sa princesa, aquell vespre, va dormir amb aquesta senyora. I just pel matí, conforme anaven arribant una per una ses estrelles, va sentir com sa Bea els hi demanava si sabia on estava el palau. Però totes deien que no, fins que sa més petita, sa darrera, va dir que segur que ho coneixia el seu germà l'aire, perquè que ell entrava a totes bandes i tot ho sabia. Així va ser. Sa princesa va tornar a sortir i va agafar camí. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. Va tornar a trobar tres camins i aquest cop va agafar el de l'esquerra. Sa senyora que va sortir aquest cop no era ni molt magra, ni molt grassa, ni molt alta, ni molt baixa. Què tu per aquí, estimada? Vinc cercant el palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Jo, fia, aquest palau no sé on està, però potser el meu fill, l'aire, és possible que ho sàpiga. Jo no m'atreveixo a dir-te que l'esperis aquí, perquè aquest sí que té un geni. Bueno, amaga't i veurem què podem fer. I va amagar la princesa i va esperar asseguda fins que arribés el seu fill, l'aire, que va arribar esvalotant tot el jardí i una mica de mal humor. Mare, a carn humana fa olor, i si no me la dones, no sé què faré. Fi, no hi ha ningú, però sí que es ve que aquest capvespre hi havia una joveneta que demanava pel palau del rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan. Aquest palau està molt enfora. S'ha d'anar pel camí que hi ha davant de la porta de canastra. Però perdràs viatge, perquè no podrà entrar, ja que a la porta hi ha dos lleons que devoren a tot el que intenta fer-ho. I aleshores, fi, com és possible entrar en aquest palau? Has de dur un tros de pa que jo hagi menjat. I quan arribi, tirar-li en els lleons perquè aquests, morts de fam, vagin cap al tros de pa i se n'oblidin de la porta. Fixa't, que curiós. Bueno, va, estimat, menja, menja, que deus estar molt cansat, li va dir sa mare. I li va servir un bon menjar acompanyat d'un tros de pa. I just quan el senyor Aires va estar a punt de menjar-se'l, sa mare, molt llesta, li va dir: «Ep, alerta, alerta, que aquí hi ha un pèl, tira'l!» I l'aire, sense donar molta importància, va tirar aquell tros de pa que la Bea va recollir i es va amagar a la butxaca. I quan el senyor Aire, ja cansat, es va anar a dormir, sa mare va córrer on sa princesa li va donar el tros de pa i li va indicar el camí que havia de seguir. Sa princesa havia sentit totes les instruccions amagada, així que es va posar les sabates de ferro i va agafar el camí de davant de la porta. I camina que caminaràs, camina que caminaràs, camina que caminaràs. I ja quan sentia que no podia més, al final de tot va veure dues torres que donaven l'entrada a un palau. Aquest deu ser, va pensar ella, i es va atracar. I de seguida va veure els dos lleons. I no s'ho va pensar gaire, va agafar el tros de pa i el va llançar ben enfora d'ella. I els lleons just van olorar, van córrer, van córrer, van córrer. I sa princesa va haver un moment que va pensar que venien cap a ella, però ràpidament es van dirigir cap al tros de pa. I ella no ho va dubtar. Un parell de saltironets i ràpidament es va colar dins la porta de palau, tancant-la i deixant els lleons de fora. Uau! Aquell palau era impressionant. Unes habitacions grans amb finestres que entrava el sol, catifes de tots els colors, quadres... I el que més va cridar l'atenció eren les estàtues. Estàtues d'homes i dones que semblaven de veritat, però que no es movien ni un centímetre. I el més curiós de tot és que no hi havia cap persona en aquell palau. I tot i així estava tot ben net i ordenat. Sa princesa va recórrer totes les habitacions, fins que li va quedar una, la més grossa. Va empènyer amb dificultat aquella porta gran de fusta i quan va obrir es va trobar un llit doble, amb uns llençols que semblaven d'or i de les parets queien uns flocs i unes borles de plata. I damunt del llit dormia un jove. es va atracar silenciosament, com si no el volgués despertar, i es va seure al costat del llit. I així va començar a passar els dies. Curiosament, com si per art de màgia es tractés, cada cop que despertava, la princesa trobava una safata plena de fruites i menjar. I van passar els dies, les setmanes, i tot i que sa princesa estava contenta, es començava a avorrir una mica. Volia que algú li donés conversa o que aquell rei despertés. I com si hagués demanat un desig, un bon matí va sentir pel balcó que algú cridava:
1: «Venc una jove! Venc una jove!»
0: Que es veren les persones, va pensar la princesa. Però ràpidament va treure el cap pel balcó i va veure que efectivament una jove de la seva edat estava allà amb un senyor que li feia un gest com de diners. Ella va pensar que era perfecte, així tindria una amiga amb qui xerrar i així aquesta jove es podria salvar d'aquell home. Al principi es va endur molt bé. El problema va ser que en aquella jove no li feia gràcia que ella hagués de fer tot a palau, pues la princesa no es movia del costat del llit. Hi va haver diverses vegades que la jove li va demanar a la princesa com és que no es movia, però la princesa no li volia explicar. I entre la curiositat i un poc d'enveja, aquella jove va pensar un pla, i mentre una pensava i l'altra feia companyia en aquell rei adormit, va arribar la nit de Sant Joan. Just la jove va entrar a l'habitació i li va dir: «Estimada princesa, fa molts de dies que vostè és aquí. Just ara estan fent un concert que des del balcó es pot escoltar. Que no vol treure el cap?» La princesa va dubtar un poc, però li agradava tant la música i feia tanta estona que no escoltava un concert que va anar cap a fora. I just va escoltar l'arpa, el piano i el violí. Va quedar completament embadalida allà al balcó, escoltant. Mentrestant, la jove es va ficar a l'habitació i va seure, mirant aquell jove, aquell rei que dormia tranquil·lament. I mentre una escoltava música i l'altra mirava a rellotge,
1: i un jove va començar a badallar i a estirar-se.
0: Per fi hem aconseguit trencar l'encanteri!» va dir el rei, que estava adormit i que començava a despertar. «Tu ho has fet possible», va agafar les mans de la jove. «Ara podrem començar una vida junts». La jove, quan va escoltar això, va intentar dir la veritat, però no es va atrevir. I a més, aquell era un rei i era tan guapo i pensava que la podria salvar de tot. Així que es va tirar sobre els braços d'aquell rei. Mentrestant, en el balcó, el concert va acabar. I això va fer reaccionar la princesa, que es van recordar del rei. Es va donar la volta i quan va anar cap a l'habitació d'aquest, va començar a veure que hi havia molta gent a palau, que de sobte les estàtues s'havien convertit en persones de veritat i anaven per amunt i per avall ordenant coses i organitzant una festa. La princesa va córrer cap on el rei estava adormit. Quan va entrar es va trobar en aquella jove agafada del braç d'aquell rei. «Aquesta m'ha ben enganyat. I ara com ho faré jo? Ara no li puc anar a dir al rei que era jo qui fa setmanes i mesos que som allà esperant a que desperti. No em creurà. Hauré de tenir paciència». Però la paciència també s'acaba i després de setmanes i setmanes res canviava. Ella no s'havia adonat que el rei sí que s'havia fixat en ella i que qualque dia li havia demanat a la jove que qui era aquella dona que semblava trista tot el dia. I la jove va voler explicar-li la veritat, però tampoc es va atrevir. I en comptes d'això va decidir que podien fer una festa per celebrar que s'havia posat fi a l'encanteri. I en el rei li va agradar molt aquesta idea. I va decidir anar a la capital tot sol per comprar tot allò que necessitessin. Va demanar a un per un de les persones que feien feina a palau si volien res, inclús a la princesa. Aquesta va demanar que li duguessin una pedra dura, dura i un remei d'amargura. I va partir el rei a cavall tot sol fins la capital i arribat allà va comprar totes les coses que li havien encarregat. Li quedava una. Allò que la princesa li havia demanat no ho trobava per en món. Fins que un bon home li va indicar on. «Digui'm vostè, per què serveix això?» «Això ho compren aquells que estan cansats de la vida i que volen partir». El rei va quedar inquiet amb aquella resposta, però va tornar a palau. Va repartir tots els encàrrecs i quan li va donar el seu a la princesa i aquesta es va dirigir cap a l'habitació, el rei la va seguir. Va parar s'orella a sa porta i a vegades mirava pas forat de sa tancadura amb què feia. Sa princesa, que no sabia que el rei l'estava escoltant i mirant, va posar la pedra damunt la taula. La va mirar. Pedra dura, dura. Te'n recordes quan un jove pastor em va contar la història d'aquell rei que dormirà i no despertarà fins la matinada del senyor de Sant Joan?
2: Sí, que me'n recordo.
0: Amb la veu que tenen les pedres. Voltros ho sabeu millor que ningú. I te'n recordes que em va dir que per trobar el palau necessitava rompre unes sabates de ferro?
2: Sí, sí, me'n recordo.
0: I que jo vaig anar a ca al ferrer a que me les fessi i vaig abandonar mon pare que tant estimava per anar a cercar palau?
2: Oi, tant.
0: I que després de molta feina vaig trobar el palau i vaig asseure'm setmanes i mesos al costat del rei que dormia?
2: Sí, que me'n recordo.
0: I te'n recordes que quan vaig comprar aquella jove perquè la volia alliberar i que em fes companyia... I que aquella em va enganar i no va saber dir la veritat la nit de Sant Joan. Em va dur a escoltar un concert al balcó mentre ella seia al costat d'aquell rei.
2: Sí.
0: Idò, si tots aquests sacrificis han estat inútils i el rei decideix marxar amb un altre, jo també vull partir. I el rei, que no sabia si aquell partir volia dir partir de palau o partir per sempre, va entrar corrents a l'habitació i la va agafar pels braços. Li va demanar si tot allò que li havia dit a la pedra era veritat. La princesa va fer que sí amb el cap. Aleshores, el rei la va abraçar. És gràcies a tu que l'encanteri s'ha acabat. El que va succeir amb la jove, només ella ho sap, doncs l'últim que la va veure corrents, corrents, corrents, corrents per un camí, fora de palau. El rei i la princesa van decidir que volien partir d'aquell palau que tantes complicacions els hi havia duit. I van decidir tornar al palau d'ella, on hi havia un rei que vivia des de fa anys pensant que la seva filla havia desaparegut per complet. I ja us podeu imaginar el somriure que se li va posar a la cara quan va veure aparèixer en aquella princesa, a la seva filla, i sobretot al costat d'aquell rei encantat, que ara sí ja era ben despert. Aquell vespre van fer una festa que encara avui recorden tots els contes. I ja ho sabeu, voltros, que si voleu...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui presentam una nova càpsula d'art. Crear des dels marges. La història de l'art estableix que amb l'acabament de la Segona Guerra Mundial, el centre de l'art es va desplaçar de París a Nova York, on l'expressionisme abstracte s'havia de convertir en una mena d'esperanto. El Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia va inaugurar el novembre del 2018 una exposició en la qual reivindicava París com a un poderós centre de producció artística en els anys posteriors a 1944, gràcies, entre altres motius, als artistes que fugien d'uns Estats Units conservadors, racistes i censors sota la bota del senador Joseph McCarthy. Aquesta relectura de la història per part del Reina Sofia posa de manifest la creixent importància que han tingut l'art de la perifèria i la marginalitat en l'art oficial o socialment acceptat. Ben mirat, difícilment hi pot haver art original i autèntic si no és creat des d'un espai marginal, en els marges de la societat, de les convencions i de la moral. Aquells anomenats artistes que creen des del mainstream, corrents dominants,

difícilment podran prendre la distància necessària per qüestionar l'estatus quo i oferir noves visions a la realitat. Dos dies després de la inauguració al Reina Sofia, s'inaugurava a la sala El Roser de Ciutadella l'exposició d'un pintor marginal menorquí, Josep Vives Campomar. Des d'un autoexili voluntari, Pepe Vives va decidir mantenir-se allunyat de la vida pública, fent una vida solitària i austera per entregar-se en cos i ànima al misteri de la creació. Amb aquesta exposició, el Consell Insular de Menorca, organitzador de la mostra, reconeixia una trajectòria atípica a Menorca i un art que no ha format part dels corrents artístics majoritaris a l'illa en la història contemporània.

Els gustos majoritaris de la població giraven al voltant del postimpressionisme, el realisme i més endavant la neofiguració, Pepe Vives seguia un camí solitari pintant bodegons, que l'apropava més a la pintura expressionista castellana i que amb els anys ha anat guanyant en color i llum, fent-se més vibrant, més mediterrània. La seva és una reflexió profunda sobre la representació de la realitat, la materialitat dels objectes i la seva presència. És una reivindicació de l'humil, el quotidià i el senzill. És també una reflexió sobre la vida i la mort, el procés de descomposició de les prunes, cebes i objectes pintats per salvar-los de l'oblit. La seva és la pintura del silenci, de les vides silencioses a les quals es referia Giorgio de Quirico.

l'exposició Josep Vives Campomar, La quietud de les coses, facilitava el gaudi de les obres disposant-les de manera que la contemplació fos més íntima i pausada. Per fer palesa aquesta mirada pictòrica de l'autor, els objectes utilitzats com a models acompanyaven en alguns casos els quadres on són representats. Sovint, l'embrió d'una composició es troba en un coup de foudre, un enamorament cap a un objecte, ja sigui una xocolatera de coure, un cor marí o un bol de vidre.

Assegut a una cadira atrotinada, Pepe Vives lluita dia a dia, pinzell en mà, per expressar de la manera més simple i reveladora la realitat. Un procés lent i ple d'inseguretats, perquè, com deia Samuel Beckett, ser artista és fracassar com ningú s'atreveix a fracassar. Tres bodegons que els nostres ulls podrien donar-se per finalitzats duien una cartela que ens advertia: en procés. La marginalitat en què Pepe Vives ha viscut els seus 78 anys de vida i la seva dedicació total i absoluta a la pintura fan difícil establir on comença el pintor i on comença l'home.

El vídeo que acompanyava l'exposició posava de manifest aquests i altres aspectes de la seva vida en la veu de Guillem Frontera, Miquel Vilà, Josep Serrallimona, Xavier Serra de Ribera i Emili de Balanzó. N'Emili de Balanzó, que malauradament ja no està entre nosaltres, i en Guillem Frontera han estat els seus amics i valedors, i el lligam que sovint l'ha mantingut en contacte amb el món habitat. I en aquesta ocasió va ser l'impuls decisiu perquè l'exposició fos una realitat.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bé, molt bé, seguim ara en directe en aquestes jornades de podcast. Avui estrenam Latitud 40, en la Roser Lilit. Jo li faré una mica d'acompanyament, però crec que ella té cor de tota sala també. Ha fet una tria musical xulíssima, tota femenina, ara en ratllarem. Ara sentíem Cusset, d'Anna Maria Herlop. Crec que em posarem un trosset més i passam a xerrar. Bé, Roser, com estàs? Tot bé?
1: Hola, gràcies, Blanca, gràcies a Radio Far. I sí, anem a escoltar Anna Marina Herlop i a comentar uns quants temes.

0: Començam amb la Marina Herlop, com hem dit, la Björk catalana, li podríem dir. Ella és pianista, és cantant i compositora, i la seva música es caracteritza per aquesta fusió de la música electrònica amb una part més classicista, no? Aquesta composició de piano i veu. Ella és músic de conservatori i, vulguis o no, se li nota. Però s'ha dit que el seu projecte és un dels més avantguardistes de l'escena musical en català actualment. A les seves cançons moltes vegades fa servir un idioma inventat mesclant vocabulari de diverses llengües i de paraules inventades, per exemple, no? I té aquest so una mica, no? Per això li deia Björk, Björk catalana, en el sentit de d'aquesta avantguarda, d'aquest so una mica no tant, bueno, no gens pop, no?
1: Jo, la Marina, no la coneixia, s'ha dit fins l'altre dia, just la van entrevistar en el programa de Trescat, la Turra, i li van dir precisament això, li van dir, ets com una Björk catalana, i vaig pensar, l'haurem d'escoltar. Però jo m'ha cridat molta atenció aquest tema de l'idioma inventat, que no ho sabia. Em podries donar cap exemple, Roser?
0: Sí, bueno, és difícil donar exemples concrets de paraules inventades d'Anna Marina, bàsicament perquè moltes vegades ni s'entén, és a dir, ella el que fa en moltes cançons, no en totes, per exemple en aquesta que hem escoltat, canta íntegrament en català, però sí que en altres temes, com per exemple Abans, que és la primera cançó del seu àlbum Pripyat, simplement ella va encadenant sons que li sembla que queden bé o que tenen certa, bueno, bellesa estètica, no? És a dir, ella sempre diu que prioritza la vessant més estètica i sonora de la música per damunt de la vessant més semàntica o més conceptual, no? És a dir, no la seva música no transmet tant un missatge, sinó que té aquesta intencionalitat purament estètica o de l'art per l'art, no? És a dir, ella fa precisament això de mesclar síl·labes inconexes amb paraules o frases en anglès, català, castellà, no? Hi ha una altra cançó en què fa això, és una que es diu Miu, que sí, és una mica més simfònica, diríem.
1: Molt bé. Idò, passam a la següent cançó, si voleu.

0: Donasses, la valldemossina Júlia Colom acaba de treure el seu segon disc Paradís, en què, com indica el seu nom, ens obre les portes en el seu paradís personal, que és aquell lloc, no necessàriament físic, que moltes vegades és inassolible, és un ideal, no? Més que res. En aquesta cançó en concret, ella col·labora amb Tartar Elena, que és un duo català de cant a capella, que igual que na Júlia mesclen la música tradicional més folk amb altres gèneres.
1: Sí, t'has que na Júlia té una veuassa i es nota que el món del folk en català i en veu femenina està passant per un molt bon moment, vull dir, pensa Melosa, per exemple. I Tartar Elena, he de dir que també m'amola molt. Justament l'altre dia vaig a una sessió del Festival Clàssics que es fa a Barcelona i la directora, na Cira, m'ha comentat que just uns dies antes Tartar Elena havia actuat amb un cantant grec, en Giorgos Manolakis, espero haver-ho dit bé, Giorgos Manolakis, no? Que van fer una combinació bastant estranya però bastant guai, no? Que havia sorgit en una residència que van fer junts a Empúries.
0: Sí, jo Tartar Elena, jo també m'agrada molt, les vaig descobrir amb una cançó que es diu El suïcidi i el cant, que és una cançó preciosa que mescla fragments de versos d'un llibre homònim que és precisament de poesia de dones paixtus, de dones afganeses, i bueno, m'ha semblat increïble. I fa poc vaig veure que havien gravat un Tiny Desk, vull dir que déu-n'hi-do, estan triomfant, no? Com deies.
1: Que xulo.
0: Sí. Podem seguir?

0: En aquesta llista, evidentment, no podia faltar ser més gran el referent màxim, la nostra diva, Rosalía, que en el seu darrer àlbum, Lux, canta en 13 llengües, entre les quals el català. I aquesta cançó, igual que tot el disc, és de temàtica espiritual, de mística femenina, i està inspirat en set santes d'arreu del món. En aquesta cançó en concret hi ha dos versos que justament no són en català, però que m'assemblen d'una força poètica molt gran, que és quan diu "Each vertebra reveals a mystery, pray on my spine, it's a rosary", que vol dir "cada vèrtebra revela un misteri, prega sobre la meva columna, és un rosari", no? És a dir, cada boleta de rosaris representa un misteri de la vida de Jesús i de la Verge. I aquí Rosalía compara aquestes vèrtebres amb aquestes bolles de rosaris per parlar dels martiris que han patit set santes, no? I res, me sembla molt guai.
1: Yeah, abans xerràvem d'una viur catalana i me sap greu que algú havia de dir "no, Roser, ets la nostra Rosalía, ets la Rosalía menorquina", no només per un tema estètic i de, segurament també de que li ha, bueno, evidentment, ja ho he vist, li apassiona aquest artista, però és que ara mateix du ses ungles del nou disc
0: de Lux, sí.
1: De Lux,
0: i m'he fet salo de santa o d'àngel igual.
1: Exacte.
0: Vull dir que tampoc jo, no és que intenti allunyar-me'n, no, eh? Vull dir.
1: No, ella s'hi fica de pla. És que fins i tot és nom, tot. Sí. Bueno, molt bé. Passem a la següent, canviem bastant d'estil ara, diria.
0: Sí.

0: Acabem d'escoltar Estic Antiguà, de Marala Isó. Marala és un trio musical format per sa catalana Selma Bruna, sa valenciana Sandra Montfort i sa mallorquina Clara Fiol, és a dir, més països catalans impossible. I la seva música és d'arrels tradicionals, també hi posa èmfasi en la polifonia. Segurament jo no he triat un tema dels més representatius de la seva discografia, però en aquest tema, com he dit abans, s'uneix amb el grup valencià Zoo per parlar de la masculinitat fràgil i de les contradiccions sobre l'amor, sobre el patriarcat, la monogàmia, etc. No? Amb una mica d'ironia. Llavors, no sé, Blanca, tu creus que l'amor de vegades mos fa estar antiquats?
1: Evidentment, segur que sí. Jo em fa moltíssima gràcia aquesta cançó, és una cançó que m'encanta, que diu un poc això, no?, de, bueno, sé que el que està demà segurament no és tenir nòvio, potser no és... primer, no ets heterosexual i potser no és... o tenir una relació heterosexual, millor dit. I ja està com en una relació potser tancada o monogàmica, però aquí sóc i sí, potser estic una mica antiquà, no? Jo sé que és que... D'elles trets, la meva preferida és la Sandra Montfort, que per jo en el seu projecte en solitari brilla moltíssim. I això, vull dir, el que dèiem, no? Crec que en aquest tema posen una mica de conya, introdueixen molt bé com un tema que darrerament és un elefant de l'habitació com entre la joventut, no? Que és que després del boom de... haver-ho posat en dubte tot pel que fa a les nostres relacions, no? La monogàmia, bueno, les relacions de poder i un poc tot. Ara, de cop, no sé, sembla que tirar enrere i que s'escenes 23 és el que està de moda i és el que sí. Agrada, no?
0: I més en un moment de recessió com és que estem.
1: Sí, sí, totalment. Mm. Totalment. Bé, passam... Tornem a... Tornava a Mallorca.
0: Sí. Me sap greu, m'haureu de perdonar.

0: Maria Gabriela García, més coneguda com a Nineta, és una artista emergent mallorquina que amb el seu disc debut, Salut i Mercè, ret homenatge a la feminitat a través de les dues patrones de les ciutats on viu, Palma i Barcelona, no? La Salut i la Mercè. I amb aquest estil indie pop que heu sentit, ella tracta temes com l'amor i l'amistat des d'un punt de vista bastant personal.
1: Jo, la veritat és que aquesta lata no me sonava de res. I quan bueno, Roser va xerrar de so i me la vaig posar, vaig dir, ei, sona molt bé, no? Però de cop vaig començar a remenar i vaig veure que té com a inspiració màxima na Taylor Swift, i això me perdonareu, però me'n vaig fer un poc cap enrere.
0: T'entenc, hi ha molta Swiftie pel món i en general crec que ets la gran inspiració de tothom, o el manco de les lotes que intenten fer aquest pop romàntic, però com dius, na Nineta té un so molt fresc i molt ben produït. Jo la vaig conèixer perquè compartim fotògrafa, perquè jo estic preparant un EP, ja aprofito aquest espai per fer-me una mica d'autopromo, i la veritat és que m'agrada molt, sona molt bé, com dic, i li seguirem la pista.
1: Totalment.

0: tornem a Silla d'Escostat per xerrar d'en Maria Jaume i el seu projecte Nostalgia Airlines, que és un disc en què a través d'aquestes melodies pop, però també ritmes urbans, evoca la nostàlgia d'una Mallorca que ja no existeix, que ha estat destruïda per turisme i per la massificació i que l'artista enyora profundament, com podreu notar si escoltau la totalitat del disc, no? Mm-hmm. En aquesta cançó, que a més col·labora amb en Pau de Bon, que és el cantant d'Antònia Font, un grup realment exitós de Mallorca, relata amb bastanta ironia l'absurd de viure precisament en un lloc tan turistificat, no?
1: Sí, sí. Jo és veritat que crec que amb aquest disc s'ha guanyat el reconeixement que realment mereixia, no? Mm-hmm. I crec que li ha ajudat a fer-la més coneguda arreu i crec que mos ha sabut captivar totes també per aquesta problemàtica, per parlar de Montserrat, una problemàtica que afecta tant de territoris diferents que crec que molta gent s'ho pot fer seu. És veritat que si no l'heu escoltat i no heu escoltat específicament d'aquest disc, favor, perquè és un disc increïble.
0: Jo crec que abans no l'havia escoltat i quan va treure el disc bueno, el teníem en bucle i la veritat és que sí, s'ha fet un poc aquest lloc dins la indústria molt local, però no sé, veig que a Mallorca tenim grans donasses, grans artistes, hem vist Júlia Colom, hem vist Maria Jaume, també pens en Maria Hein i bueno, un pot d'enveja.
1: Sí, total.
0: Però que bé, quina sort de tenir-les.
1: Som el germà petit, això
0: sí.
1: Però bueno, poc a poc. Amb tu per començar.
0: A veure.
1: Ara veurem. Bueno, moltíssimes gràcies, Roser. Si no vols afegir res més...
0: Ja estaríem.
1: Fins aquí, amb el primer Latitud 40, que ha sigut un èxit. Enhorabona.
0: Gràcies.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegra.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, diguéssim, era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de Menorca. La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Я замесу там опять закрыл, я только сам прячусь. Ando chorando mostre de su mata por todas las vainas.
1: Pedro.
0: Y un casper de una maldita siempre a mover esas vainas.
1: Check.
0: Límite para rechazar. Mira esas cambiadas.
2: Pablo, Pablo.
3: Cristian.
0: Porquería, un
4: par blue. Par blue.
3: Par blue.
0: Par blue.
1: La meva deriva matinal consisteix en trobar aparcament i en demanar-me per què no agafes bus per anar a ciutat. Per què prenc aquesta mala decisió de cremar petroli i col·laborar a la deriva climàtica quan es viatja en bus és precisament un viatge? Idò, abans de pujar, mentre s'esper, me conviden a un poquet de fortuna matinal, just a la coa del bus, i de bon matí tothom desitja coses bones, desitja sort a la resta de la humanitat amb aquesta fortuna. Quan és dins, l'experiència puja de to, amb els 40 principals o la cadena cope de fons, segons el nivell d'eufòria, desguia adoctrinador del servei públic. I no tenc, si no tenc ganes ni recursos d'aïllar-me del món que m'envolta, com l'adolescent, aquests amb els auriculars, aquests immensos, llegeix les notícies de la vaga, del transport públic, de la necessitat de tenir serveis per als estudiants en horari d'entrar a l'institut. Mentrestant, puc escoltar les converses d'aquell motivat o motivada que xerra a tot volum, ja que les seves opinions són d'interès general. Ja ha passat l'O, el conductor blasfema dels cotxos que l'avancen temeràriament amb una cua interminable per arribar a destí 30 segons abans i pensar que ets el que arriba primer. El problema està en l'eufòria.
5: Burgatjades!
6: Per avui, vos duc la història d'un altre mabre menorquí. Si més no, la d'un gall de la vall d'ascendència menorquina. Coneixerem avui un poquet la vida d'en David Ferragut, que, si vos en recordeu, ja van xerrar de son pare, en Jordi Ferragut, crec que era a la segona temporada. Perquè, fill de pare ballador, tot el dia salta. En David neix el 1801, a un petit poblet de Knoxville, Tennessee.
2: Knoxville, Tennessee, eh?
6: Que posteriorment durà el nom d'aquest heroi. És a dir, que hi ha un poble dels Estats Units que es diu Ferragut. No? Alerta, imagineu que nosaltres ho petam i posen el nostre nom en el poble. No? Per exemple, benvinguts a Tuamala, per exemple.
1: Seria
6: polit, eh?
1: Pensa que jo hi he estat en aquest poble. Ja ho vaig dir a l'ocasió.
6: Hòstia,
1: te'n recordes? Dir que havia estat en aquest poble quan vaig anar a visitar en Benjamí Carreras.
6: Hòstia.
1: El físic nuclear. Punt.
2: Movides.
6: Bueno, en David és batejat amb el nom de James, que però es canviarà el nom en ser apadrinat en els 7 anys pel capità David Porter. Les seves aventures de mabre comencen bastant prest. En 9 anys ja ingressa a la marina com guàrdia marina i amb 12 anys en el vaixell en el qual està assignat, l'USS Essex, sota les ordres d'en Porter, capturen un vaixell enemic i ell és encarregat de conduir aquest vaixell apressat a port, com oficial de dotació de presa. Amb 16 anys li toca sofrir la mort de son pare, qui, com a herència, li deixa una Bíblia i, el més important, una carta on li revela: David, tio, que sapis que ets menorquí.
2: Txan, txan, txan!
6: Bueno, més...
2: Molt bé.
6: Wow, la maquineta okay. Aquesta...
2: Estic flipant. Que val cada euro que has pagat? Val, això.
6: Bueno, aquesta carta, més concretament, diu: fill meu, Ton pare va néixer a l'illa de Menorca des Mediterrani, el dia 29 de setembre de 1755 a Ciutadella, i la va deixar el 2 d'abril de 1772 i va arribar a Amèrica el mes de març de 1775.
2: I per què no li havia dit que era menorquí? Per què no li havia dit que era menorquí?
6: No sé, coses dels americans, no sé. Els hi costa, no?
2: Les
6: revelacions sempre...
2: Sí, sí. Més val dir amb una carta quan palmes, no?
6: Sí, hi ha cosa greu.
2: Greu.
3: Li dius quan ja està l'espalmada.
2: Tens una memòria dels dies hereditària i, a més, ets menorquí. Fuck you. Fuck you, David.
6: Bueno, seguim, no? Aquell mateix any... Aquell mateix any, el 1817, en David visita per primera vegada a Menorca. Una primera visita de la qual en sabem ben poca cosa. El 1823 el trobam en un esquadró sota les ordres d'en Porter combatent pirates al Carib. És a dir, que en David també surt a Pirates del Caribe,
2: pues ja
6: combatent en Jack Sparrow.
2: Vamos.
6: I l'any següent rep el seu primer comandament. I ara fem un bot de quasi 40 anys a l'esclat de la Guerra Civil nord-americana, a la Guerra de Secessió, entre els anys 1861 i 65. Una guerra entre 23 estats del nord dels Estats Units i una coalició d'11 estats del sud que van declarar la independència i el dret a la secessió. Els 11 estats del sud són partidaris de l'esclavitud, van declarar la secessió dels Estats Units i van formar els Estats Confederats d'Amèrica, la Confederació. En David participa en aquesta guerra com a membre del nord. En aquests 4 anys de guerra, en David pren part a diverses batalles i missions. Però... Hòstia puta.
3: Li ha buit un dispar.
2: Clar, és que ja les armes, ja saps com va.
6: He botat. He trepitjat el cos com un moix. que en David va participar a diverses batalles i missions, però nosaltres en descategarem dues, no? Són les més importants. La primera, just començar la guerra, l'abril del 62, se li signa un esquadró amb ordres d'entrar en el riu Mississippi i capturar Nova Orleans, port a través del qual la Confederació rep la major part del subministre de guerra de l'estranger. Les ordres són, primer de tot, reduir els dos forts que protegeixen l'accés en el riu i després combatre l'esquadra confederada. Però en David passa pel forro aquestes ordres. No?
2: Vale.
6: Amb el seu buc insígnia, el Hartford passa entre les bateries enemigues aprofitant la foscor de la nit, que ja els hi valen els confederats, no? sembla que no tenen vigilància. I una vegada traspassades, destrueix la major part de l'esquadra confederada fundejada darrere esforç. Llavors, les tropes de la Unió del Nord desembarquen i aconsegueixen la rendició d'esforç i de Nova Orleans. Amb aquesta victòria, el Congrés dels Estats Units creen el rang de Rear Admiral. Que és...
3: No sé què has dit.
6: Bueno, ho traduirem ara. Que és equivalent en el contraalmirall. I converteix en David en el primer general hispà-americà de la Marina dels Estats Units.
2: Va, un pioner.
3: Menorquí.
6: Menorquí pel món. I la segona batalla que destacam, la més important, té lloc el 5 d'agost de 1864 a Mobile, Alabama. L'últim port important de la Confederació obert en el golf de Mèxic. Aquesta badia està fortament protegida amb mines de contacte navals, a les quals se les anomena torpedes. Això és molt important per aquesta història. No? Aquestes mines, aquestes torpedes, estan disposats en línia a una banda del canal de la badia, el qual obliguen els vaixells atacants a passar prop del fort confederat, anomenat Morgan, sota el qual està alerta el cuirassat Tennessee. L'esquadra d'en Farragut entra a la badia en dues columnes. amb unitats blindades davant de tot i una flota de fragates de llenya que el segueixen. Quan es blindat té com ser, se'n va a Pico destrossat per una mina, la formació s'atura i tota la línia de bucs es queda per un moment a la deriva confusa. Però llavors en David surt a coberta des Hartford, fins i tot es diu que s'enfila en escordam i crida. Quin és el problema? Torpedes? Això que tinc aquí penjat sí que és un torpeda. A tota màquina cap endavant, collons!
2: Vamos! David! Tadai.
6: Òbviament, no va dir aquestes paraules. No, però sí que la frase que diu ha quedat gravada a la història.
2: Ja no m'agrada tant.
6: Que és una frase important. Bueno, idò, la flota ho veix, no? Mesquinets, que han de dir, i miraculosament passen a través de les mines sense que explotin. Aconsegueixen entrar a la badia i destrueixen les bateries dels diversos forts, el Fort Morgan i el Fort Gaines, i aconsegueixen la rendició del Tennessee. Aquesta victòria li proporciona un ascens a vicealmirall i 2 anys després, el 66, és anomenat almirall.
2: Almirall Farragut.
6: Almirall Farragut.
3: Aquí.
6: Amb la qual cosa es converteix en la primera persona en ser anomenat almirall en la història de la Marina dels Estats Units.
2: Home!
1: Un menorquinet.
6: Un menorquinet,
2: toma.
6: No? Sí, sí. I bueno, ja per acabar, acabam el 1867, en la que en David viatja a Europa realitzant visites de protocol en esports marítims de diverses potències, un viatge que aprofita per visitar per segona vegada Menorca. I el 19 de desembre de 1867, la fragata Franklin, escoltada pel vapor Frolic, entra en el port de Mo. En trepitjar a terra, en David és rebut per les autoritats de Silla i per una comissió de Ciutadella que el convida a visitar la ciutat natal de son pare.
1: Sí, és de Ciutadella van anar molt. Exacte.
6: Sí, perquè es veu quan anaven a Ciutadella.
1: Tot preparat. Tot preparat.
2: Sí, sí. És que la fregata no entraven al port de Ciutadella. Que es massa petit. Esport.
1: Amb les iates que hi ha ara segur que no entraven.
2: Calla.
7: Jo tenia una furgoneta vora el mar.

0: queriam Barbie!
1: Pessoas humanas!
0: Argo! Argo! Argo!
2: Idò, seguim aquí en les persones humanes. Moltes gràcies a la convidada que tenim avui. Tenim a Daniela Viola Ramon.
3: Hola.
2: Que, bueno, l'hem pescada per aquí de fora.
4: Que bé que ho has dit.
3: Soc candidata, tinc dos cames, dos ulls.
2: Sí, estaves aquí i dic, tu, necessitava una persona humana i necessitava algú que m'ho expliqui coses dels humans. I per això t'han triat a tu.
3: Vinga.
5: Psicotècnic.
2: Te consideres humanista?
3: Sí, sí.
2: Sí? I aquest que fas a Menorca, a veure?
3: Què faig a Menorca, respirar?
2: Sí, tothom s'ho demana. Dic, nosaltres, com que no som humans, mos és igual, però tu què fas a Menorca?
3: Hòstia, bona pregunta, tio. Doncs pues no sé, planyar el que no tinc i disfrutar el que tinc, no? És com...
4: Wow. No està mal.
3: No està mal,
4: punta,
3: eh?
4: Punta sobre la
5: poesia, sí, xaval. Sí, un preré.
2: Jo m'he quedat un poc així en xoc.
3: Un poc pillat.
2: I què és el que tens?
3: Hòstia, moltes coses. Té molta qualitat de vida. Sí, tinc paisatge, tinc natura, tinc bones amistats, tinc la família, que és bo, també. I tinc silenci, que també m'agrada.
2: Uh-huh. Uh-huh. I a què dediques el teu temps?
3: Pues, mira, m'agraden molt les plantes. Faig horta a casa. Faig moltes manualitats.
2: Uh-huh.
3: I després també ho dedico molt a temes associatius. Així que, bueno, una mica de tot. I anar de teatre, cinema...
2: Cultura, no?
3: Cultura, sí.
2: Cultura.
3: Que tenim molta sort i això també ho tenim aquí a Menorca.
2: Sí, la veritat és que Menorca és bull, no?, de cultura per tot. Sempre hi ha coses.
3: Tens que triar, i no saps com fer.
2: Una agenda inabarcable.
4: Bueno, inabarcable no sé. I a més cantes, no? Això sí que es nota. No? Sí. Que si estiu i bueno, si hivern també hi ha més coses, canta, hi ha més coses a fer. En temps, en novembre no hi havia res a fer, Menorca, i ara sí. No? Cada fin de tens coses a fer, jo almenys.
3: Sí. Sí. Si no, sempre quedaran els bolets.
4: Efectivament, sí. Si no.
2: Sí. Sí,
3: si t'agrada.
2: Sí. Anar a robar bolets, que és un clàssic.
4: A robar. No robis, home. No robis bolets.
3: Bueno, s'ha de robar.
4: Bé, segons aquí, sí.
2: I amb aquestes plantes que em fas, a veure?
3: Amb aquestes plantes que em faig? Doncs pues mira, l'última cosa que he fet ha estat licor de murta. Ja ha estat l'última...
2: Bueno, està bé. Com a substitutiu del bar, està bé.
3: Veus? Sí. I què faig? Faig saumeris, faig sabons, faig... no sé, els de crem. Faig pocions màgiques.
2: I què anava a dir? I els sabons aquests els podem comprar?
3: Ara no, perquè estic sense taller. Uh-huh. Me vaig quedar sense casa i sense taller, i ara en el lloc que estic visquent no tinc espai per produir i no estic produint res.
2: Però tu ho prens com un projecte teu, personal, o no és ben bé...
3: Tinc una cama a cada banda. És com el hobby que tinc i que de vez en quan li trec algun durillo i... Uh-huh. I si no tenc i no de so, tampoc no li tinc tota l'energia posada. Però bueno, sí, vaig fent cosetes.
2: Fent coses.
3: Sí.
2: I a nivell associatiu, m'ho expliques un poc a què dediques els temps?
3: Pues ja ara fa molts anys, 10, que estic amb l'associació d'aquí, de veïns, des Mercadal. I abans també he estat amb altres, no? Amb Esfar Cultural també he anat col·laborant així en projectes que han sortit puntuals i després en plataformes ciutadanes que van sortint per temes concrets, no? De les petrolieres, de temes migratius... Bueno, fent tot el que es mou.
2: I per què creus que és important pels humans això de juntar-se i fer coses a nivell associatiu?
3: Perquè no sobrevivim, tio, si no... o m'ho juntam o morim. La nostra ànima mor completament. Sí, necessitam les birres i les patates enmig de la taula. Totalment. Sí, sí.
2: Els efectes especials.
5: Innovació aquí.
3: Sí, si no...
2: Ara et sents més humà.
5: Que innovam aquí, eh? Som innovadors.
4: Has de mastegar davant dels micros. Davant dels micros, si no, no.
3: Molt bones.
2: I a veure, algun exemple de les coses que feis a l'associació de veïns, no? En feis moltes.
3: En feim moltes i molt variades i depèn moltes vegades Bueno, pues una mica de lo que va sorgint a ses reunions que fèiem. Vull dir, tant sigui anar a fer una observació astronòmica com anar a fer un contraprogramar, no? Per exemple, Sant Antoni, o teatre en el carrer, o castanyades, o ja temes més cívics o més polítics, no? Si els hi vols demanar així, pues, demanar pues, al·legacions en el catàleg de camins, bueno, en fi, un munt de cosetes que es mouen a nivell municipal que sempre li tenim sui posat, no? El reglament de participació, en fi, coses d'aquestes que mos agrada, no? Tenir sempre a radar.
2: I si qualcú us vol fer desassociació, què ha de fer?
3: Pues molt fàcil, mos pot escriure a vecinsdesmarcadal@gmail.com i demanar fitxa de soci i ja a partir d'aquí comença a rebre tot el que són les informacions, les convocatòries de les reunions, activitats, textos que es fan i també bueno, pues, totes les promocions que mos arriben per part d'altres entitats amb les que fem xarxa moltes vegades i que també mos tenen en compte i amb una quota de 10 euros anuals que estan allà per decidir entre tots un poc què és el que fem amb allò.
2: No fem projectes, idees, no?
3: Sí.
2: Les propostes dels socis.
3: Exacte, sí, sí. També fem berenetes d'Alcera, o pagam d'aquestes quotes pues, les berenetes, o els materials per tallers que es vulguin fer. Sempre tot és gratuït. Els socis no paguen mai res i la gent que no és sòcia tampoc paga mai res i sempre es fa d'una manera pues, autogestionada, no? El que es fa és perquè hi ha gent que hi col·labora, posa el seu temps i hi ha ganes de fer-ho. I si no, no es fa. I punto.
2: Està bé, típic dels humans. No fer res també.
3: Llavors, bueno, és així, no?
2: Sí. I a nivell d'altres pobles esteu en contacte amb altres entitats iguals o
3: sí.
2: Col·laborau?
3: Mm-hmm. Estem dins la Federació de Veïns de Menorca, que ara es va renovar la junta fa un... no arriba ni un any, i ens hem juntat amb totes les associacions de veïns. Estem dins el fòrum d'entitats també, i amb qui tenim bastanta relació és amb veïns de Ferreries, que moltes vegades per tema de recuperació del camí d'en Kent pues, també fem accions conjuntes. Hem visitat diverses vegades els veïns del castell i després per xarxes socials sí que ens anem seguint entre totes les associacions de veïns de Menorca. Hi ha algunes que estan més actives que altres, però sí que hi ha una voluntat de saber què fa la resta i de mantenir contacte. I sí, sí que ho fem. Mm-hmm. Podríem, potser, fer més coses conjuntes, però ho fem a través de la federació.
2: I ara mateix sabeu quants de socis sou a nivell de federació, tota Menorca?
3: No tinc aquesta dada. Qui la té és en Gonçal, però jo no la tinc.
2: En Gonçal del Castell, no?
3: És Gonçal, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Però, bueno, si suméssim tots els veïns i veïnes associats a cada una de les entitats que conforma la federació, són molts.
2: Més de 300?
3: Molts més de 300.
2: I... No, ho dic perquè...
5: Més que
2: bueno, hi ha partits que tenen consellers que tenen 400 o 500 vots, saps? Vull dir, jo què sé, saps? Vull dir...
3: No.
4: Molat, aquesta.
3: No, molts més. Si féssim un partit de veïns i tots es votessin a la federació... Hi hauria escó.
4: Ja ho saps.
2: En Pedro, esgalet els ulls, com que aquí no mos veuen, podem dir...
4: Ah, no. No tenia res a veure amb el que... No, és per tant. Que és molt de matí, quan gravam.
3: Sí.
4: Però jo, sí. Les setes que han fet són estic despertant.
2: Sí. I de, no sé, Daniela, no sé si tens qualque novetat de l'associació que vulguis... Jo què sé, tal vegada anunciar alguna activitat que fareu en el futur. El futur, dic que el futur te va d'aquí un mes o d'aquí... Hi hagi temps.
4: I si per apuntar-se.
2: I si no, ho deixem anar.
3: Hosti. Vale.
4: S'ha comprat un catxarro nou, sí, Cristian.
3: I ho posa en pràctica, no?
4: Sí, té botons de colors.
3: Pues, avam, divendres tenim poesia i contes per adults amb na Maria Galeta i...
2: Quin divendres?
3: Aquest divendres, dia 15.
2: Dia 15 del 2025.
3: Exacte. I si voleu venir a Castanyà de menjar castanyes i agafar una castanya, pues... aquí serem. És el més proper que hi ha i la veritat és que no ho sé, jo ara me'n vaig a la reunió i m'ho posaré el dia perquè fa un parell de setmanes que no...
2: Ah, ja s'ha de ser reunió, és trobar, és el que costa, no?
3: Tenc els companys abandonats un poc.
2: Costa, el que més costa, no? De les associacions, es trobar-se i fer les reunions i... Perquè a vegades, el moment de la castanyada tothom hi és a temps, agafar una castanya, però... Això de les reunions i planificar les coses...
4: Però un dimecres a les 7, en reunió...
3: Sí, ja...
2: Però no eres matí molt prest, ara.
4: A les 7.
3: Pensa que tenim patates i cervesa.
4: Ah, no. Sort ho fas a màquina, això ho faig jo, mira.
2: I com és que m'has demanat una cançó d'Eivissa per acabar aquesta secció, aquesta entrevista amb tu?
3: Pues mira, perquè aquests dies estava recuperant discografia que tenia allà abandonada i duc uns dies amb el grup UC.
2: Uh-huh.
3: I sí, a Can Nostre, com que tinc cama eivissenca, pues s'ha escoltat sempre, així que sí, sí.
2: Idò, què escoltam ara? Què escoltarem?
3: La lluna pagesa del grup UC.
2: Moltes gràcies, Daniela. Fins a la pròxima.
3: Vinga.

Es tracta dels seus clients, com per exemple prioritat de centre urbà de maletes en rodes, beques de geriàtric per agilitzar la venda de vivendes a centres urbans per fer més hotels i cursos de francès per als seus empleats, perquè no us enganem, els clients ja són d'on són, bàsicament. Va, perdoneu, me comenten per el pinganillo, última hora, que s'ha canviat el nom a Associació Menorca Hotel Boutique. I avui, en una sessió especial de notícies que potser no tenen res a veure, un senyor de Desocupa va anar a fer un curs a la policia local del Castell, després van fer un campionat de MMA Mixed Martial Arts, amor, i es guanyador, que és un bon tio i el coneixem i no mos cau gens malament, però va posar un capell de legionari quan va guanyar, i jo l'altre dia anant a la feina vaig trobar una pegatina a una senyal de White Power, amor. White Power, Black Lives Don't Matter. Vaig tornar amb el cúter i li vaig... Ja no hi ha la puta pegatina, però, home, que... Cristo, quina alegria va fer. Nius de porquetjades!

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català. I alegria. Bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no deim bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc deim bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anam a dormir i després deim bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no deim tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no diu res, que tampoc som els qui no
0: falten.
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca,
2: sí.
0: Que és el que li passa perquè
1: bona
0: està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Saludar cap vespre.
2: Ja aprenem.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerrant d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, dos dies.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Però si vols, si vol patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després durant 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, agatamo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan anirem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible.

0: Duda, no?
1: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
1: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? Arrencam, no?
2: Ha
0: trencat en el micro, així no serà tan crític.
1: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posam allà on qualcú ha dit, els posam aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics. És a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
1: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova i bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
0: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
0: me tenen despistat
2: 2017 ja.
0: Ara,
2: 2008.
0: Encara no ho he assumit.
1: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat.
0: Estudiant. Per fer diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
1: De fet, hi va haver...
0: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: Clar, tant de ton de rotllo.
1: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
1: No en recordeu i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això, però... No?
1: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
1: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
0: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
1: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava a ple. I encara n'hi solen haver de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
1: que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
1: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Ara que no t'escolta.
1: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
1: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
1: O no és això, Cristian?
0: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
1: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho en sobrevisco.
0: Vinga, apuntau.
1: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan ens referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
1: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú. Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, Si, quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
1: També tenim mà. Quan és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra. Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
0: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. El singular com és?
1: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
1: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
0: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
1: Sí, sí, és boníssim.
0: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quant que ens sortirà aquest sol. Perdona, sisè.
1: No, continuam. Pèl, quan ens referim a velliositat. Exacte.
2: Per exemple.
1: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
1: Que quan ens referim a que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
0: Tu, ja anant per la meitat, aquest ets a saber, eh?
2: Sí, bé, aquest, bien, Cristian, sí. Bien.
0: No, no. Ja veig, bé.
1: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, ja
0: he comptat 8, no?
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
0: Els diacrítics són...
2: Quin debat s'ha calorat.
0: Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí, vaig dir.
1: Pere punyetes.
2: Pere punyetes.
0: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
1: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellano a si mismo sí que en du.
2: I els homes m'ho és igual.
1: I no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
0: Ja, no en sé, xerrar a castellà.
1: I m'ho escriu malament. I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
0: Ja. O escrius castellà, tu també?
2: Sí, sí, sí.
1: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ens referim a sol per en terra, una setmana abans...
4: Es guardava en secret amb metralladores allà.
0: Què vol dir, de filtrar? Que tipus es fitxatge de 200 milions?
1: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el diacrític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre-se amb una llei.
2: Uau.
1: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el diacrític. Son, del verb ser, també el manté.
4: Et son va accentuat.
1: Sí, et son va accentuat.
4: Vale, vale.
1: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
1: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dun.
2: Vale.
1: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan us xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Va, bé.
4: Oh.
2: No,
1: i
2: ja està,
1: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo
1: també. Jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
0: Bé, ho aclarirem, o no?
2: Tot s'aclarirà, d'aquí Sant Joan.
1: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
1: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? No, és obvi que no ho sé.
1: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: No saps què és un joc?
1: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
1: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Cristian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en du, que és en du.
2: I jo perquè no el troba a faltar. Jo potser també el troba a faltar.
1: Clar, tu...
0: El soc ja no s'ha de posar.
1: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. Si tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escriu moltes coses. Escriu el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
1: És que qualsevol imbècil pot escriure.
0: Una cançó.
2: Com per exemple...
0: No, no diguis de, nom. I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda, ja queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cicè. Més amb accent.
0: Més amb accent, clar.

Mars. The Kalski solen fèvia. Per dins la marina arriba. Per mostrar-los damunt sa mà. Per anar a cercar i dur-ne. Però sola

0: Idò, jo no sabia, però aniria a Maria avui.
1: Però ho hem vist.
0: Però després ho hem vist, ho han dit, i dic, me cago en aquell que m'ha robat les claves.
1: Sí.
0: No, jo crec que hi ha gent que és molt manyosa posant coses a la part de baix del paner. I deixant de les catassancs allò que supuren, no?
1: Posen d'allò, plàstic de...
0: De bolles.
1: De bolles d'aquest per davant. Una manta d'esclatassancs. Mira, mira, que m'he demanat. Ja està, per semana al Mercadona a comprar.
0: Això ha d'anar a cercar esclatassancs i fer-se foto per fer enveja? Això? O sigui, què és aquesta humanitat?
2: Persones humanes.
1: Totes les fotos d'Instagram per fer enveja, vull dir que estimat.
0: Sí, però és com allò, el producte aquell de... Oh, mira, ara m'ho foté...
1: I posen hashtag quilòmetre zero. No sé què.
0: Sí, quilòmetre zero, saltat tres barreres, dos parets seques... No, a veure, un dia, ara fa poc, s'ha d'anar alerta, sobretot, en el cap de setmanes, perquè hi ha caçadors.
1: Ah.
0: I clar, és a dir, la gent entra... a cats altres, a cercar cotassancs i se troba els caçadors. I diu, va, què fots aquí? Bueno, sí, m'he perdut. Això t'ha passat a tu, Txec?
2: Això m'ha passat.
0: I què vas fer?
2: Vaig quedar aturat i, què fots aquí? M'he perdut.
0: Sí, la facilitat... És a dir, la facilitat de perdre's anant a cercar els cotassancs és molt elevada.
2: Sí, bé. En la meva defensa diré que no van agafar gaire esclatassancs aquella vegada, però sí que em va passar.
0: No li vas dir, no, té, queda-te'ls.
2: No, que cony, hi havia una menjadeta de no res, tio.
1: Una menjadeta, anda, tu fotre una menjadeta.
0: I només esclatassancs o cames seques?
2: Esclatassancs, eren esclatassancs.
0: És pitjor o és millor?
2: Que les cames seques?
0: No sé. Però un esclatassanc te dispararia o no te dispararien?
2: Sí,
0: alerta.
1: Jo vaig estar tenint el súper que entenen allà de vora camera, que són que agafen ells i ja està.
0: Alerta si anaves a casca de sang. Sí, alerta, sí. Quina paret botau, que no es trobeu qualcú que no us espera.
1: Qualque fornaller per allà.
2: Jo hi vaig poc.
3: Porquejades!
1: Vinga, i ja acomiadam aquest porquejades que tinc aquí penjades. Amb un record, com sempre, que feim al final dels programes d'aquesta temporada. Un record avui per Sente, que fa un poc més d'un any que us va deixar, i que era un tio, un gran bateria, un agitador cultural i un bon tio, i que vam tenir la sort de tenir-lo a Maquetes. Vam fer una xerrada molt guai amb ell. Ja fa quants anys, a la tercera temporada de Maquetes, i res, avui la cançó per acabar mos la posa en Sente, si no us importa.
0: Gràcies, Sente.
4: Què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Feia temps que tenia ganes de venir, fer-se xerrada amb tu.
1: Sí, la darrera vegada, la penúltima que us vam veure, vam estar xerrant més en Lliure, sí. Lliure en altres, però ja vas fer qualque incís, vull dir que ja es va...
4: Sí,
1: ja
4: que...
1: Si m'escava la tragèdia, per aquí. Abans de començar, com sempre, posem un tema de l'artista que mos ve a visitar. Escoltam una mica de música, de Ja t'ho diré, un tema que es diu Ei, Joan, i per què l'has triat en aquest?
4: Bueno, perquè aquest és de la primeríssima època de Ja t'ho diré, que ja l'ensenyàvem aquí a Ciutadella, antes de gravar discos i maquetes, no? I és un dels primers temes, i jo m'agrada molt aquest ritmes funkies i això, i aquest és un exemple.
1: Pues res, sense més, anem a posar aquest Ei, Joan, i seguim xerrant, s'entén?

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

calu que dien et sistema. Younger Music.

quest'anima amb orgull. Si tu no me vols.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: da cat got, da cat dolls està.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, m'ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare ens a guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Mercat de Testiu, podcast de música guapa, guapa, a Ràdio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs, va ser un dels primers convidats en els podcast fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I ara ens trobàvem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseda, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, d'ara m'ho explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Doncs espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, a les artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolto les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltar-me la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que vas ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida?
1: Sí, la vida. I totes van a morir, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia.
1: Algo farem.
0: Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre. Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I tot és, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí,
1: exactament.
0: Sí, gent que sap fer les coses. Sí,
1: sí, sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer cosa algun dia, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara?
1: Això és el 2019.
0: 19. No fa
1: 2019.
0: Tant.
1: No fa tant, bueno, i fa molt a la vegada.
0: Ja.
1: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, doncs jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, doncs, malauradament, masses anys, però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: He estat aquí en la huella, que ja sortirà el que van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol aquí, vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos,
1: exacte,
0: bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí,
0: o com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 al 2000, 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'anys, un parell de temporadetes, un any i mig així.
0: Es va,
1: vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests. Bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar. Exacte. I tal, pues és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, per aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre vam ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n van estudiar i està estudiant a València i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, ell toca Déu damunt, fera. Ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. La bateria la munta ell, ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador. I és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Josep,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: I està a València, estic aquí, jo estic gravant i estic fent la sessió.
0: I com Gerard, fas les coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus i les guitarres a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs, no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versió que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony. Vale.
1: Sí, clar, clar,
0: clar, clar, sí, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I, ep,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer no l'he dit mai, o sigui, clar.
1: Clar, oficialment es diu així.
0: Dic que ho diu Maiden, jo no l'he dit.
1: I el vaig anar aquella, quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell estàvem, ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Roxons, també de Ferreries, molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no els acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, sí, ho he sentit jo, en exclusiva després. Exacte. Ja, també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que et separa i no pots comunicar-te bé amb ell i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre és bon rotllo, les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, sí, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí, no em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, si me lo dices o me lo cuentas.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Fara en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, doncs... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo, ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que fes primer directe
1: sí,
0: de l'any negre. Cosa han de fer, han de que no. Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí. També, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: Però bueno. I que em va, que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, uh-huh. Que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració sí, que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he fet, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem i... I jo també ho recordo amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tots, també he sonoritzat Anna Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la
0: sí,
1: seva
0: no.
1: lírica i la seva capacitat vocal i com ho donia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Ai, que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
0: Tio. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Ah, exactament, perquè sobretot, bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes, inicialment no tenia piano, i li vam cridar, a ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació a ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de la meva dona, i aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me'n recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, vaig posar tot de dalt a baig, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, és un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles,
0: algú ha sortit. Sí,
1: i, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, uh-huh. I que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem, ja demanem ja opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, Neva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
0: La versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I a més gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has tirat tot, que t'oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se't passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet sa...
1: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts, la Isona Pino, la meva filla.
0: La meva filla, sí.
1: Va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac, en Pablo, i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio? Si som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, un
1: Cant,
0: saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco de Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, sí que hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió amb Nova York, o allà on estigui ara, tio. Doncs
1: pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? Podries, sí, pim-pam, m'ho va enviar, i estic superagraït, perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, pues és fantàstic, home, que guai. Quina...
1: Doncs ara han de mantenir el tipus.
0: Han de mantenir el tipus, sí, sí, sí, sí, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, alguna cosa hi ha que fer en aquest
1: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna
1: cosa. Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes que vam fer...
1: Sí, això em va motivar molt.
0: Van rebentar, que jo no es pot anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Doncs, bueno, pues, l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, a veure, tio.
1: Sí, però sí, sí, sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, sí, fa temps que m'ho dius
1: i que rebenten la caixa, doncs... Pues,
0: vamos, vamos, que sempre és qui t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit
1: sí,
0: por ahí o no?
1: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats... Uh-huh. Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
0: Acabats final... vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de estar convençut. Està gravat tot, però la veu falta acabar la puta frase, perdó, com perdíem de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: vinga,
1: intentar...
0: va, deixa, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu vas fent
1: tota
0: i ja està.
1: Tens tota la raó, tens tota la raó.
0: Ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho has deixat ningú, me sembla, no? Si m'ho has deixat...
1: Crec que no.
0: Bueno,
1: hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep
0: correcte.
1: Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra, jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix, i qui sap si n'hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi ja, ens vol venir a donar
0: sí
1: una mà...
0: Bueno, ja vos començaré. Clar que sí, home. Més siguem més riure.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí en el gou. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la de part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, diguéssim, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marrón grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.